Notícies, magazins, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, ¿por qué vamos a aparentar?
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

I si dubtes quan és fosc, crema-ho tot. Els records que et persegueixen i les pors

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que me da, castiga el cielo oscuridad, como si lo noto fuera.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: és el mes de la plenitud i el baptisme de foc per les havaneres i el cant de taverna. Si el maig obrir les portes, el juny dinamita qualsevol paret. La música es desplaça definitivament a la sorra de la platja, a les grupades dels ports i a les nits infinites que fan olor de foguera, de coca de Sant Joan i de gessamí. A les portes de l'estiu, el juny marca l'inici oficial de la temporada alta, on el ritme compassat del 2x4 es converteix en la banda sonora oficial del litoral.
1: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
0: Hola, què tal? Com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. Ara, al juny, el cant de taverna viu el seu moment de màxima efervescència social. Ja no és una música de resistència ni de recer, és una festa col·lectiva.
2: Sons a Cau d'Orella, amb Joan Brugués.
3: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
0: I per començar amb aquest racó de cançons, els explicaré que Bany de Lluna és una de les havaneres guanyadores del segon concurs de composició de Sant Pol de Mar a l'any 2010. La cançó és una descripció molt sensorial i romàntica d'una nit a la costa. L'eix central és la metàfora de banyar-se a la llum de la lluna, reflectida al mar. Una lletra molt acurada de la compositora Isabel Mitats, acompanyada per una excel·lent música de Josep Maria Roglan. Ens la canta el grup Morralla de Pallejà.

I després d'escoltar aquest bany de lluna per al grup Morralla, anem a una altra. I que ens diu que la definició de Sagal és un noi molt jove, un nen. Aquest és el protagonista d'aquesta manera d'autor desconegut i amb una lletra senzilla i curta. Una peça antiga que pocs grups la porten en el seu repertori. El que sí la tenia era el duet i és el que ara ens la interpreta.

0: acabem d'escoltar aquest tema Zagal, Zagal, per al grup El Duet, que juntament amb Bany de Lluna del grup Morralla han estat les dues cançons que han format part avui del Racó de Cançons.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui parlarem del grup d'havaneres Les Veus de Reus, que es va fundar el 10 d'octubre de 1998 com a associació cultural Les Veus de Reus i un referent de la música tradicional a la ciutat. Nascuts després d'una escissió de grups pioners locals, ràpidament es va convertir en una de les entitats destacades del gènere del Camp de Tarragona. Al llarg de la seva trajectòria varen participar en múltiples trobades culturals i festes majors. Es varen deixar un total de 4 treballs discogràfics. El 14 d'octubre de 2023, el grup es va rebatejar i va passar a anomenar-se La Frau. I d'aquest grup, de Les Veus de Reus, que avui el recordarem amb aquests dos temes. El primer, aquest que porta per títol La Dama de Nit.

acabem d'escoltar aquest Pensaments d'un mariner, que juntament amb La dama de nit han estat els dos temes que avui hem escoltat i hem recordat amb el grup de Reus, Les veus de Reus.

i estrenem una nova secció. Hem acabat ja amb les havaneres a comarques i els pobles amb havaneres. I estrenarem dues seccions. Per aquest mes, aigües barrejades, que són versions de temes del mateix gènere musical en català o en castellà. I començarem amb La Paloma. És una de les composicions més cèlebres cantades i versionades de la història de la música. Es tracta d'una havanera escrita pel compositor basc Sebastián Iradier al voltant de 1860. L'havanera narra amb to melancòlic el comiat d'un mariner que marxa a la mar i imagina el seu retorn en forma de colom blanc per retrobar-se a la seva estimada, la Chinita. Tot i que el llibre Guinness otorga el rècord a Yesterday dels Beatles, molts investigadors musicals afirmen que La Paloma és realment la cançó més enregistrada del món, amb una estimació que van de les 2.000 a les 5.000 versions en centenars d'idiomes. Ha estat interpretada per artistes tan diversos com Elvis Presley, Julio Iglesias, Dean Martin o Plácido Domingo. I escoltarem un fragment de l'original per al grup Cavall Bernat, de La Paloma.

0: escoltat La Coloma. Cal dir que hi ha diverses versions en català que canvia un xic la lletra. Avui ens l'ha interpretat el grup Barcarola, aquesta adaptació al català de la famosa Paloma de Sebastián Iradier.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I ara anem a la secció que ens porta l'Anna Maria Ester. Anna Maria, com vulguis, endavant.
2: Hola, què tal? Encantada de tornar a compartir un nou programa amb tots vosaltres. Comencem tot just l'estiu, que ens portarà nits alegres de cantades d'havaneres, a la platja, sota els estels, o també terra endins, a les festes majors de tants pobles de la nostra terra, on sempre hi són convidats els cantaires que amb les seves cançons i melodies ens porten un tros de mar. I la primera cançó que us porto és precisament un clàssic de totes les cantades, coneguda, estimada, cantada pel públic i molt demanada, Mariner de terra endins. Una cançó que ens parla d'un vell pastor que tota sa vida ha viscut del pla a la muntanya i que mai ha pogut veure la costa llunyana. Ara potser no podem entendre que hi hagi algú que no hagi vist mai el mar, però a l'època dels nostres avis i besavis era molt usual que la gent que vivia en terra endins no haguessin vist mai el mar i es preguntessin com serà. Serà blau i gran, com diuen? Serà veritat que de nit és com la plata? Una bonica cançó, ja tot un clàssic de les cantades, melodia de Josep Bastons i lletra de Narcís Oliver, que l'escoltarem pels pescadors de l'Escala, Mariner de terra endins.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Hem escoltat Mariner de terra endins, que de ben segur escoltareu a les cantades d'aquest estiu. I seguim amb una altra preciosa cançó, ideal per aquests dies d'estiu, quan ve de gust visitar pobles encantadors, platges i cales. Busca'm a l'Empordà. Una lletra molt poètica que ens convida a perdre'ns pels meravellosos racons de l'Empordà, una de les comarques més boniques de Catalunya, on el sol neix discret sempre besant la mar i on et desperta encara la veu cansada d'un campanar. La lletra és de Carles Casanovas i la melodia d'Antoni Mas. L'escoltarem pel grup Porvó i la dedico especialment a un bon amic, mossèn Jesús de les Planes d'Hostoles, perquè aquesta cançó li porti records de la seva estada a diverses parròquies de la Costa Brava que ell sempre ha estimat, des de Palamós a Lloret de Mar. Per ell i per tots vosaltres, busca'm a l'Empordà. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Us desitjo un molt bon estiu ple d'alegria i música. Fins al juliol. A reveure!

0: Hem escoltat aquests dos temes que ens ha presentat i ens ha explicat també l'Anna Maria Ester com és mariner de terra endins i busca'm a l'Empordà.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I a la secció de compositors recordarem en Pere Ferrer i Daví, que va ser una peça absolutament clau i fonamental del conegut grup d'havaneres L'Espingari, formació nascuda a Montcada i Reixac. Va morir de forma sobtada el juliol del 2019, una pèrdua que va commoure profundament el món de l'havanera. Dins del grup, en Pere Ferrer no només era l'acordionista, sinó que també exercia de director musical. El seu acordió aportava el color, el ritme i el segell inconfusible que va caracteritzar les actuacions en directe i els enregistraments de la formació durant molts d'anys. A més d'intèrpret, va deixar una empremta imborrable com a compositor de grans peces del repertori del cant de taverna i de l'havanera. La seva mort va coincidir a les portes de les grans cantades de l'estiu del 2019. Malgrat el cop, el grup va decidir tirar endavant els compromisos rebent grans mostres de suport. A més, a Montcada i Reixac s'ha anat celebrant posteriorment la cantada d'havaneres com a memorial Pere Ferrer a l'església de Sant Pere de Reixac, un emplaçament on es recorda la seva figura i el seu llegat connectant a la música marinera. I d'en Pere Ferrer escoltarem dos temes. El que porta per títol Sons de mar, en lletra d'Elisa Serna, de l'any 2014 i que va donar títol a un treball discogràfic.

escoltat aquest Sons de Mar, preciós tema, amb lletra d'Elisa Serna i música de Pere Ferrer de Vi. I anem amb el següent, que és Havanera Estimada, cançó que va guanyar el concurs de Sant Pol de l'any 2015 i també va donar títol en l'últim treball discogràfic del grup de l'any 2017. Escoltem aquesta Havanera Estimada.

0: dues composicions precioses que ens ha fet gaudir el grup L'Espingari, aquestes composicions de el protagonista d'avui, en Pere Ferrer Daví, Sons de mar i Havanera estimada.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies parlarem que, després de la primera representació de la Remendadora a l'Espai Ter a Torroella de Montgrí, el passat 23 de maig va tenir lloc a l'Auditori de Girona les dues últimes representacions. Una va ser a les 12 i l'altra a les 6 de la tarda. Tot un èxit, com cada any, de públic i d'escoles participants. Escoltarem la cançó que ha de ser l'himne de la Cantadeta, una composició de Tona Gafarot que es va estrenar en aquestes representacions de l'Auditori de Girona. I per la gentilesa de l'Anna Espinal, que va fer l'enregistrament d'aquest vídeo, escoltarem aquesta cançó que porta per títol Som el futur, amb les anxovetes i els grups de la Cantadeta.

les anxovetes i els participants en aquesta edició de la Cantadeta. Una de les altres notícies ens parla que ja s'han donat a conèixer les composicions finalistes del 18è concurs de composició d'havaneres de Catalunya Josep Bastons Vila de Sant Pol de Mar 2026. Són les següents: No t'oblido, en lletra i música de Josep Manuel Olaya; Pesca llunes, en lletra de Montse Creus i en música de Xavier Roger; i Navegants impossibles, en lletra de Neus Mar i música de Emilio Sánchez. Bé, podem trobar dos que la Montse Creus i en Xavier Roger, amb el tema Pesca llunes, si aconsegueixen guanyar, portarien tres victòries seguides que de moment en aquest concurs no ha fet ningú. Els haig de dir també que el veredicte final es farà públic durant el 24è Festival d'Havaneres a Fira Mar, que se celebrarà el 22 d'agost a partir de 9:45 del vespre. El jurat està format per persones qualificades dins el món de la música i de les lletres, i especialment dins el món de l'havanera. Enguany en el Festival d'Havaneres comptarà amb la presència dels grups Borbó, Els Pescadors de l'Escala i Americanos. El divendres dia 22 d'agost tindrà lloc el sopar amb l'espectacle Cants de Terra i Mar de la companyia Neus Mar. I ara escoltarem una de les cançons que va participar a l'edició de l'any 2021, tot i que no va guanyar. És La memòria de l'aigua i ens la interpreta el grup Arjau.

0: fins aquí el magazín corresponent al mes de juny del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Caldes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrem a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tot just l'endemà d'ingressar i després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que la tercera onada de calor hi poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. El govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons avança Catalunya Ràdio. La presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha remarcat que la persona que se situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. D'altra banda, en plana municipal, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, organitza aquest cap de setmana una trobada de modelisme ferroviari. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'embalat municipal obre portes a les 10 del matí a una nova edició de la trobada de modelisme ferroviari de Santa Maria de Palautordera. La cita reuneix mòduls procedents de Fornells de la Selva, Caldes de Malavella, Blanes i Palautordera, formant un gran circuit de trens a escala H0 al voltant de tot el recinte. La trobada, que va començar l'any 2013, arriba enguany a la 7a edició. Roger Santromà, president de l'Associació Modelista Ferroviària Baix Montseny, ens explica l'objectiu.
3: L'objectiu de la jornada és que els que no tenen maquetes a casa i no poden fer circular els seus trens i els agrada els trens, puguin jugar amb els trens aquí amb el circuit que hem muntat perquè podem jugar-hi entre tots.
2: La trobada serà oberta al públic i es podrà visitar durant tot el cap de setmana, avui de 10 a 2 del migdia i de 2 quarts de 5 a 8 del vespre. També estarà obert demà de 10 del matí a 2 del migdia.
1: Gràcies, Paula. En plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. El combinat espanyol amb 9 catalans s'enfrontarà als francesos dimarts vinent. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Vilafant 107.5.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilafant, estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua!

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: 107.3 FM, cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
3: Sempre totes les novetats que arriben aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. És el torn ara mateix de Gigi Ros i el seu Pulsió.
4: La bossa mig fet, mai no tanco un clau, mai firmo papers.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Ràdio Vilafant, cançons que coneixes i d'altres que et sorprendran.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: Som-hi, va, vinga, no et perdis ni un sol moment. La nostra sintonia 107.3 és la teva ràdio.

el Club del Country. Bring home the teardrops. Programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Elefant, 107.3 FM.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: 93 FM.
1: O bé ens escoltes a través de la FM, al 107.3, o bé a qualsevol lloc del món.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Ruta 66.
3: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio.
1: La teva ràdio.
2: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

Cançons i temes que van arribant aquí al 107.3 de Ràdio Vilafant FM. La Guaracha, oh, oh, oh, és la nova de Manuel Turizo i Martin White.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant seguim connectats. A cada moment seguim amb bona música.

0: Solidaris un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Participa!
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc, tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, fins ahir, en aquesta segona onada de calor, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. El Servei Meteorològic de Catalunya adverteix que demà diumenge es preveu un repunt del mercuri. De fet, alerta que en la tercera onada de calor, que comença de fet demà, i poden haver pics màxims a principis de la setmana vinent que podrien superar els viscuts fins ara. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir. 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana al marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. D'altra banda, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns aquest mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. D'altra banda, pel que fa al trànsit, un accident a la P7 provoca ara mateix retencions de fins a 7 quilòmetres entre Martorell i Castellbisbal en sentit Tarragona amb un carril tallat. A tot això, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres al juliol de l'any 2019. La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi. A tot això, en esports, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: Nova cançó també aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM d'un home que per nosaltres és molt important, Joan Dausà. La veritat és que és un dels grans de la música en català. Per una cançó, Joan Dausà.
1: Cançons al públic atent, en una pregunta ens aixequem i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: sí. Aviam, un, dos, tres, i això amb tots. Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és plana, penya!
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Me he vuelto loco buscando...
4: Peça musical dels Itacaban amb Celtas Cortos. El títol del tema, Algo Sencillo.
3: Veneno y serpiente, una terapia a precio de alquiler. Un enemigo se esconde en las redes, no quiero ser plebe ni carne de meme. Joder, cómo duele, me he vuelto a caer.

0: ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: No palis, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant 107.3

0: 107.3 FM.
1: Una vegada més i un dia més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM amb la millor música per tu.

0: Avui diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Que solo intento decir por ti de repente la cabeza me va.
0: La ràdio que ens uneix.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I no et perdis tots els programes que fan els nostres col·laboradors des de la nostra sintonia. Pots descarregar-te els programes a través de la nostra pàgina web. Allà trobaràs Ràdio a la Carta.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 10:15 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 10:15 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem.

FM. Gaudint a la sintonia de Ràdio Vilafant FM de noves cançons com aquesta nova de Lola Índigo, Lia Cal, Queralt, Laoz i Salma. Una pila de gent aquest tema amb tus iniciales.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, no hi ha silencis, només música bonica.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. També demanen estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc. Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor de l'estiu, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. A tot això, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que ahir, i 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem, mentre que 160 municipis de 17 comarques se'ls marca al nivell 3 per perill molt alt. En informació de darrera hora, en successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forest Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp. L'avís del telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament, Renfe recuperava avui el servei ferroviari habitual de les línies R14, R13 i RT1 entre Sant Vicenç de Calders i la Plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. També en mobilitat, en aquest cas en carretera, un accident a la P7 provoca retencions de fins a 9 quilòmetres entre Martorell i el Papiol en sentit Tarragona, amb un carril tallat. També hi ha densitat i gairebé també 9 quilòmetres de retencions a la mateixa P7 entre Mollet i la Roca del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. El darrer punt, en plana esportiva, la selecció espanyola de futbol jugarà les semifinals del Mundial contra França després de superar la passada nit a Bèlgica per 2-1 amb un altre gol in extremis de Miquel Merino. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Nova cançó i nou tema musical per Nil Moliner. Aquí tens el seu Salta.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El ritme de la nostra comarca de l'Alt Empordà passa per aquí, per Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, oh, yeah, bebé.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.
2: See the stone set in your eyes.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora notícies en punt, amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embussada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: FM.
1: La cançó i el tema de Marc Seguí arriba ara mateix amb aquest nou senzill Esperando que vuelvas. L'escoltem aquí, plegats, a Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: A Ràdio Vilafant sabem la música que t'agrada. Per això, a cada moment, la punxem.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquesta cançó l'hem escoltat en anglès amb Bruno Mars. Ara, però, el mateix autor, Bruno Mars, ens la acosta en castellà. Lo arriesgo todo, Bruno Mars.

0: Jam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: 107.3 FM.
3: Això és Ràdio Vilafant, on la música no s'atura.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
3: Mira, Palona, ella vol fer-te un petonet una altra vegada. Que no et deixes... Vinga, besito, és la cançó de Judeline.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: En la vida versió no voy actualitzada d'una coneguda cançó, Juan Magán i Omar Montes. Versió d'aquest 2026 de Ayer la vi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. Diverses afectacions al trànsit en aquesta hora a carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. Segons les primeres informacions, s'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc dels fets i estan treballant l'excarceració de dos ocupants del turisme que ha impactat amb el bus. Per la seva banda, l'autocar portava una quarantena de passatgers que haurien resultat il·lesos. Paral·lelament, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat també 4 dotacions dels bombers. I a aquesta hora es manté un carril tallat a la P7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes. Provoca retencions de 9 quilòmetres des del Papiol. També hi ha retencions de 5 quilòmetres a la C32 entre Castelldefels i Sitges en sentit Tarragona i densitat a la P7 entre Mollet i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. També en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies es troba interrompuda des d'aquest matí entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions a l'espera que Adif reposi aquest cable. Precisament, Renfe recuperava avui dissabte el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RT1 entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons, un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. Un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral del municipi de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre 10:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació, però sense èxit, i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació pels pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte, en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera. Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre. La resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Vilafant 107.3.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: reggaeton, Maluma i Ryan Castro, plegats amb aquest Pala Seca.
1: Qué casualidad, que en la misma disco, mamacita, nos veamos.

Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.
2: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
3: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
2: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
3: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
2: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
4: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Fan 107.3 FM.
1: S'acaba la tonteria.
2: Torna la banda a l'empordanesa de Banda Neon. Nova cançó, Els passos prohibits.

perdis un any més la Nocturna de Vilafant. Dissabte 18 de juliol, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres. Caldo, lot o frontal. Inscripcions 12 euros fins al 3 de juliol amb samarreta i el 10 de juliol sense samarreta. Inscripcions al web curses.cat. La Nocturna de Vilafant, cursa de 10 quilòmetres o marxa de 5 quilòmetres.

0: 107.3 FM.
1: Fa d'una estona ens anem a una disco dels 80 amb aquest tema de Bob Sinclair i Kesha. I can't wait.

0: 107.3 FM.
1: Aquí, a Ràdio Vilafant, seguim sumant cançons que ho estan petant.

0: Ei. Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant.
2: La veu de Maluma, nova cançó i nou treball discogràfic. Aquí tens Tu Recuerdo, Maluma.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

Aquesta peça és de Mike Towers i Bizarrap Music Session. Sona així. És el volum 42-60.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Tu relaxa't. Nosaltres aquí a Ràdio Vilafant et posem la banda sonora.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Roses hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat.

0: Jam per als més valents. Fire Thailand pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aqua Brava.
0: Un oasi de diversió.
1: Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres

diumenge, petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rossinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!

0: 107.3 FM.
1: S'acosta l'estiu, s'acosta la caloreta i s'acosten els temes d'estiu. J Balvin, Ryan Castro, Pal Agua.

0: Agafant 107.3 FM.
1: El ritme continua, els èxits també, i tu al centre de tot.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.

0: és FM.
1: Continuem aprofundint amb el Lux a l'àlbum de Rosalía. Té nova peça, nou senzill, Foco Rani.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Estàs a Ràdio Vilafant,

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 598 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 11 i 12 de juliol del 2026. Obrirem el programa amb la sardana del compositor Josep Sederra i Puigferrer, interpretada per la principal de la Bisbal. El seu títol, Vell Penedès. Amb ella felicitem a la Magda Soler de Vilafranca, que el passat dia 2 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Magda, de part del teu Francis, família i tots els amics de les sardanes.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Vell Penedès, és de Josep Sederra i Puigferrer. Del figuerenc Jaume Cristau i Brunet escoltarem l'Aplec de Perlada. Està interpretada per la cobla Ciutat de Girona i és a Perlada que se'n va per a felicitar a la Rita Ribes, que el dia 2 fou el seu aniversari. Per molts anys, Rita, molt de petons.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar l'Aplec de Perlada, és d'en Jaume Cristau i Brunet. El dimarts passat, dia 7, fou l'amic i veí en Jordi Parrot que va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Jordi. Per a tu, la sardana d'en Miquel Tudela i Benavent, el Vixi català, està interpretada per la principal de la Bisbal i està cantada per la Montserrat Martí i per tu.

Montserrat Martí i Jordi Parrot, acompanyats de la principal del Bisbal, ens acaben d'interpretar El Vixí Català, de Miquel Tudela. Del mestre de Castelló d'Empúries, en Josep Blanc i Reinal, escoltarem l'obligada de tible El Judici Final, l'interpreta la cobla Ciutat d'Igualada, i el solista, en Jaume Martí. Aquesta se'n va cap a Boadella per a felicitar a l'assassí de Cantenys, que també el dimarts dia 7 va celebrar el seu aniversari. Però molts anys, Cecília, de part de tota la família i dels amics de les sardanes.

Jaume Martí, el tiple amb la cobla Ciutat d'Igualada, ens acaben d'interpretar El judici final, de Josep Blanc i Reinal. El dimecres dia 8, l'amic Carles Comas de Sant Feliu de Torelló va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Carles. Per a tu, la sardana del compositor René Picamal, amb el títol Em recordo, està interpretada per la cobla La principal del Llobregat.

Sardana em recordo, de René Picamal, l'ha interpretat la principal de Llobregat. De Figueres, en Nito Santos i tota la família feliciten els seus nets, la Martina i en Pol, que el dimecres dia 8 varen celebrar el seu 5è aniversari, per molts anys. La sardana és la que el mestre Cristau li va escriure a en Nitus, amb el títol de La il·lusió d'en Nitus. L'interpreta la principal de la Bisbal.

0: La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar La il·lusió d'en Nitus. És de Jaume Cristau i Brunet.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora amb Martí Auger.
0: Del compositor que s'hi ha a casa de Moni Busquets escoltarem Banyoles Montbressol. Està interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. I és a Banyoles on se'n va. En Martellà Torres i tota la família feliciten a la seva esposa, la Pilar Ribot, que el dijous dia 9 va celebrar el seu aniversari. Per als anys, Pilar, també de part nostra.

Acaben d'escoltar Banyoles Montbressol. És d'en Cassià Casademont i ens l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona. Del barceloní amic Xavier Forcada i Carreras gaudirem de la seva sardana Cercant l'Infinit. Està interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. En Joan Vilella de Barcelona la dedica a la seva esposa, l'Antònia Pons, per felicitar-la per el seu aniversari celebrat el dijous dia 9. Per molts anys, Antònia, també de part d'en Pere i l'Anna i nostra.

Cercant l'infinit, de Xavier Forcada, i ens l'ha interpretat la còpola La Principal de la Bisbal. Aquest divendres dia 10 ha celebrat el seu aniversari l'amic i compositor gironí en Josep Antoni López. Per molts anys, Josep Antoni. He escollit una sardana teva que no l'he programada mai. Sardanistes del Mas Mitjà. L'escoltarem interpretada per la còpola Sa Palomera.

La Cobla Sa Palomera ens acaba d'interpretar Sardanistes del Mas Mitjà, és de Josep Antoni López i Álvarez. Del compositor de l'Armentera, en Josep Masoiquer, és la propera. Sant Vicenç de Vilamalla està interpretada per la principal de la Bisbal. I és a Vilamalla que se'n va, per a felicitar a la Lídia Prats, de part de tota la família, que aquest divendres dia 10 ha celebrat també el seu aniversari. Per molts anys, Lídia.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Sant Vicenç de Vilamalla. És d'en Josep Masó i Quer. Més aniversaris d'aquest divendres dia 10. La Maria Trilla de Girona ha celebrat el seu. Per molts anys, Maria. Per a tu, la sardana del compositor Alfons Mias i Martí. Està interpretada per la còpola La Principal de Cassà. El seu títol, Com el gironès no hi ha res.

0: Acaben d'escoltar El Ripollès, de Tomàs Gili Membrado. L'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, 11 de juliol, a Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda hi ha ballada amb la cobla La Vila de la Jonquera. A Tor, a les 7 de la tarda hi ha ballada amb la cobla La Principal de Banyoles. A Llambilles, en el Parc de l'Estació, a 7:15 del vespre hi ha la cobla Ciutat de Girona. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, vigília de plec, ballada amb la cobla La Principal d'Olot. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit hi ha la cobla Foment del Montgrí. I a Lloret, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla La Flama de Farners. Per aquest diumenge, dia 12 de juliol, a Olot tindrà lloc el seu 63è aplec, en el Parc Nou, matí a 10:45 i tarda a 10:45, cobles Principal d'Olot, Ciutat de Girona i Bisbal Jove. A Sils, en l'aparcament de l'estació, a 10:45 del matí, hi ha la cobla Mediterrània. A Ogassa, aplec de la Mare de Déu del Puig de França. A l'església de Sant Martí d'Ogassa, a les 12 del migdia, ballars tradicionals amb la cobla La Principal de Banyoles. A Molló, plaça Major, 12:45 del migdia i a les 6 de la tarda, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A Viladrau, 76è aplec de Matagalls, a la plaça Major, a 6:45 de la tarda, cobla genisenca. A Lledó, a les 6 de la tarda, hi ha sardanes amb la cobla La Principal de Cassà. A Calonge, a la plaça Major, a les 7 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Salvatana. A Raset, Cervià de Ter, a Sant Cristòfol de Raset, a les 7 de la tarda, sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles. Al Vendrell, a la Rambla, a les 7 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Juvenible de Sabadell. A Blanes, cicle d'estiu, a la plaça d'Espanya, a 7:45 del vespre, cobla Mediterrània. I a Palamós, cicle d'estiu en el passeig de Mart, a les 8 del vespre, ballada amb la cobla Vila d'Olesa. Dilluns 13 de juliol, a Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla La Flama de Farners. Dimarts 14 de juliol, a Girona, a 7:45 del vespre, en la plaça de la Xemeneia dels Químics, en el Pla de Palau Santa Pau, cobla Ciutat de Girona. A Torroella de Montgrí, plaça de la Vila, a 7:45 del vespre, i a la cobla La Principal de Porqueres. I a la Bisbal, 50è aniversari, en el passeig Marí Monespré, a les 9 del vespre, ballada i mitja amb la cobla La Principal de Banyoles. Hi haurà coca i cava per tothom. Dimecres 15 de juliol, a Tiana, en el Parc Antic del Camp de Futbol, a 2:15 del vespre, festival d'estiu de cobles i compositors, cobla Mediterrània i compositors Santi Martínez Herrero i Carles Raya i Cívit. A Palamós, en el passeig de Mart, a 2:15 de la nit, hi ha la cobla Marinada. A Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a les 10 de la nit, cobla Rossinyolets. I a l'Escala, a la Riba, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Ciutat de Girona. Per el dijous, dia 16 de juliol, a l'Estartit, és la festa del Carmen, a la plaça de l'Església, a les 12 del migdia i a les 8 del vespre, sardanes amb la cobla Foment del Montgrí. A Camprodon, festa del Carme, plaça del Carme, a les 5 de la tarda hi ha ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Cadaqués, en el passeig, a les 8 del vespre hi ha ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Riudarenes, a la plaça de la Vila, a 2:15 de la nit, sardanes amb la cobla Montgrins. A Banyoles, festival de l'Escola de Cobla, plaça Canigó, a les 9 de la nit. Cobla, Escola Municipal de Música Conrad Saló. 7 sardanes de 7 tirades. A Pals, en el pati de Calapruna, a les 10 de la nit, hi ha sardanes amb la Principal de la Bisbal. A Calonge, a la plaça Major, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Foment del Montgrí. A Sant Pere Pescador, a la plaça Major, a les 10 de la nit, hi ha la cobla La Principal de Banyoles. A Llançà, en el passeig marítim, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Ciutat de Girona. I a Tossa de Mart, en el passeig de Mart, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Flama de Farners. Divendres 17 de juliol, a Ripoll, en el claustre del monestir, a les 8 del vespre, hi ha concert del 73è aplec amb la cobla Sol de Banyuls. A les Preses, a la plaça, a les 9 del vespre, hi ha ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. A Figueres, ballada d'estiu a la Rambla, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Foment del Montgrí. Anglès, plaça de Catalunya, a les 10 de la nit, hi ha la cobla Vila de la Jonquera. A Ullà, plaça Antic Ajuntament, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla Els Rossinyolets. I a Sant Feliu de Guíxols, al passeig de Mart, a 10:15 de la nit, hi ha la cobla Bisbal Jove. Dissabte 18 de juliol, al Vendrell, a Sant Salvador, a la plaça de Sant Salvador, a les 7 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla Ressò dels Dansaires del Penedès. A Olot, en el Firal, a les 9 del vespre, hi ha la cobla La Principal de Banyoles. A Artés, hi ha ballada a les 10 de la nit del vespre amb la Bellpuig Cobla. A Roses, plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, cobla Principal de Cassà. A Lloret, plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. I a Caldes de Malavella, a la plaça 1 d'octubre, a les 10 de la nit, cobla Mediterrània. Diumenge 19 de juliol, a Ripoll, 73è aplec en el Passeig Regull, matí 2:15 i tarda 2:45, Cobles, Ciutat de Girona, Bellpuig Coble i Juvenible de Sabadell. Aquí a Vilafant és la Festa del Carme, en la plaça Major, a les 11 del matí hi ha sardanes amb els rossinyolets. Al Vendrell, a la Rambla, 43è aplec, a les 7 de la tarda hi ha les cobles Reu Jove i Ressò dels Ensaires del Penedès. A Blanes, cicle d'estiu en l'Hospital de Sant Jaume, a les 11 del matí, coble Col·legi de Santa Maria de Blanes. A Quart, a la plaça de les Terrisseres, a les 7 de la tarda hi ha la cobla Mongrins. A Palamós, en el Passeig de Mart, a les 8 del vespre hi ha la cobla La Principal d'Olot. I a Calonge, a la plaça de Catalunya, a les 10 de la nit hi ha la cobla Ciutat de Girona. L'amic Narcís Guanter de Cadaqués m'acaba de passar la nota que, a partir del 13 de juliol, faran curset de sardanes. Vols aprendre a ballar sardanes o ja en balles i vols continuar millorant? Tots els dilluns, a la tarda, a Sa Terrassa, de la Societat Amistat de Cadaqués, a 6:45 de la tarda, grup d'iniciació a partir de 5 anys, per els que no han ballat mai. I a 7:45 del vespre, grup de perfeccionament, per a persones que ja ballen sardanes i volen practicar i millorar la tècnica. Vos hi esperem! I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. Del príncep de la tenora, en Ricard Viladesau i Caner, escoltarem interpretada per la cobla La Flama de Farners, Noces d'Or. Amb ella felicitem a la Teresa Pujol i en Llorenç Macau de Marzà, que aquest divendres dia 10 precisament han celebrat les seves noces d'or. Per molts anys per ella.

interpretada per la Cobla La Flama de Farners, acaben d'escoltar Noces d'Or, és de Ricard Viladesau. De Vilafant, la Pepita Armengol, en Joan Geli i tota la família feliciten a la seva filla, la Olga, que aquest dissabte dia 11 celebra la seva onomàstica. Moltes felicitats, Olga. La sardana escollida és la del compositor escalenc, l'avi Xaxo, que porta per títol La Pepa. L'interpreten les anxovetes.

Les anxovetes ens han ofert la Pepa. És de Josep Vicenç i Juli, l'avi Xaxo. En Xavier Roig de Figueres felicita a la Susana Pérez i la Susana de Torre per la seva onomàstica que celebren aquest dissabte, dia 11. Moltes felicitats. Escollir la sardana del compositor Cifri Galvany i Abril. El seu títol, Santa Susana, Mar i Muntanya. L'interpreta la cobla Montgrins.

Copa Mongrins ens ha interpretat Santa Susana, Mar i Muntanya, és d'en Cifric Galbany. De Joaquim Soms i Gener escoltarem El meu amic Enric, interpretada per la cobla La Flama de Farners, i va dedicada a l'amic i company Enric Poblet de Figueres, que aquest dissabte dia 11 és el seu aniversari, i el proper dilluns, dia 13, el seu sant, per molts anys Enric, també de part d'en Xavi Roig.

El meu amic Enric, de Joaquim Soms i Gené, l'ha interpretat la cobla La Flama de Farners. Del mestre de Caldes de Malavella, en Francesc Mas i Ros, escoltarem Per Banyoles, interpretada per la cobla salvatana. En Josep Estanyol i la Margarita Rostollet la dediquen al seu net, en Josep Estanyol i Vinyes, per a felicitar-lo per el seu desè aniversari que celebra aquest diumenge dia 12. Per molts anys, Josep.

De Francesc Mas i Ros, la Cobla Salvatana ens acaba d'interpretar per Banyoles. Anem ara a per les estrenes. A Rubí, el passat dia 29 de juny, la Cobla Ciutat de Girona estrenava el compositor i flabionaire de la Vila de la Jonquera, en Joan Roc i Rovira, amb el títol de 100 anys fent poble.

Acaben d'escoltar 100 anys fent poble. És de Joan Roca i Rovira, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona i que fou estrenada a Rubí el passat dia 29. També a Rubí, però el dia 28, foren estrenades diverses sardanes. Escoltem ara una de Josep Cassó i Serra, que porta per títol Rubinenques i Rubinencs. L'interpreta la principal de la Bisbal. La resta els escoltarem la setmana que ve.

interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar Rubinenques i Rubinencs. És de Josep Cassó i Serra i fou estrenada a Rubí el passat dia 28 de juny. A Argelaguer, el passat dia 3 de juliol, la principal del Llobregat estrenava la del seu tenor Jordi Molina i Membrives amb el títol de Colors de Tardor. És una sardana dedicada a l'Anna Llagostera de Santa Pau amb motiu de la celebració del seu 60è aniversari.

interpretada per la principal de Llobregat, acaben d'escoltar Colors de tardor. És de Jordi Molina i fou estrenada a Argelaguer el passat dia 3 de juliol. Del compositor de Palamós, en Joan Bossacoma i Vives, escoltarem Per Palamós des de Torroella. L'interpreta la Cobla Montgrins.

La Cobla Mugrins ens acaba d'interpretar per Palamós des de Torroella, és de Joan Bossacoma i Vivers. Del mestre de Tortellà, en Francesc Jaunola i Reixac, gaudirem d'una obligada de dos trompetes, el seu títol, Trompetejant. L'interpreta la cobla la principal de la Bisbal. Els tres trompetes que hi havia en aquest enregistrament eren Ernest Margall, Josep Ramon Prats i Joan Sadurní, però no m'hi consta qui són els que foren els

Trompetejant, de Francesc Jonola i Reixac, l'ha interpretat la principal de la Bisbal. Aquest diumenge, dia 12, a Olot celebra del seu 63è aplec. Dedicada a ells i desitjant-los un gran aplec, escoltarem la sardana del compositor Enric Gratacós i Massanelles, interpretada per la Cobla Vila de Blanes, l'aplec d'Olot.

Ha ha ha.

La cobla Vila de Blanes ens acaba d'interpretar l'Aplec d'Olot, és de l'Enric Gratacós i Massanelles. I amb ella ens acomiadem fins la propera setmana. Adéu-siau.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Balla o escolta, però disfruta la música de l'Embalat d'estiu.
2: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.
3: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat.
2: Hola amics, què tal? Una setmana més entre tots vosaltres per compartir conjuntament i a través de la vostra sintonia preferida dels èxits d'aquestes grans formacions musicals, en aquesta ocasió que porten el segell de la indústria musical gallega, concretament són totes del país gallec. Nosaltres avui us oferim una orquestra que porta per nom Filadèlfia. Els seus components són 4 veus i 8 músics. És una característica molt especial que tenen les orquestres gallegues, que disposen, doncs, del davant de l'orquestra, doncs, una gran quantitat de veus i una gran quantitat de gent que són els que donen la cara i els que canten i que d'alguna manera ens ho fan passant bé, respaldats també per grans professionals que són les 8 instruments que porten a darrere. En aquesta ocasió, en tots vosaltres, l'orquestra Filadèlfia. Comença en un tema que anomena així Plenes.

Un bonic tema és el que acabem d'escoltar en interpretació de Filadèlfia. Us hem de dir també que les orquestres gallegues es nutreixen principalment en gran part de músics canaris també i de músics hispànics, o sigui, de l'Amèrica del Sud. Concretament en aquest tema que acabem d'escoltar tan magistralment interpretat. I ara anem a escoltar un altre que anomena així, Orgullo.

i a través de la teva sintonia preferida, i a partir d'aquest moment és una selecció de tots els millors èxits de les orquestes de l'embalat. Avui, com ja us hem dit en un principi, portem l'orquestra gallega que porta el segell de Galícia, concretament, baix el nom de Filadèlfia, entre tots vosaltres en aquests Sueños Rotos.

0: Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: L'Orquestra de Filadèlfia és la que ens està acompanyant aquí en avui en aquest recital de bona música, concretament en temes com Sueños Rotos que acabem d'escoltar. A continuació la podrem escoltar en A Mover el Esqueleto. És un enregistrament que us estem oferint avui que es va fer al llarg de l'any 2009.

Filadèlfia a ritme de merengue, a mover el esqueleto. I ara anem a escoltar un nou tema, Me dueles. Entre vosaltres, la formació gallega, Filadèlfia.

i ara la teva sintonia, tots els èxits de les orquestres de l'Embalat en selecció d'estiu. Disfruta-la. I continuem amb l'Orquestra Filadèlfia, aquí, a través de la teva sintonia preferida, com no, ara, en un mix. Un mix, però, molt alegre i molt simpàtic. Un mix de cúmbies. A disfrutar-lo.

Quin el teu embalat que estàs disfrutant a través de la teva sintonia preferida? Anem a escoltar un tema ara que s'anomena així la frase tonta de la setmana, un tema que hem escoltat moltes vegades i ara l'escoltarem en versió orquestral.

0: A l'estiu, en especial, gaudeix del meravellós món de la ràdio musical.
1: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijuan.
0: Aquest estiu, amb tu i per a tu, la música dels millors anys de la teua vida.

L'Orquestra Filadèlfia, interpretant per tots vosaltres aquest bonic tema de la Quinta Estació, concretament editat l'any 2006 i extreta del seu àlbum El Mundo se equivoca, la frase tonta de la setmana. Ho acabem d'escoltar en aquests moments i continuem endavant ara en aquest, ara volem dir, M'enamore de ti.

Me enamoré de ti i què? L'Orquestra Filadèlfia. I continuem entre tots nosaltres aquest Se me olvidó otra vez.

0: Me se olvidó otra vez, Filadèlfia.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: I continuem en aquest tema, en aquesta orquestra que ens ocupa avui, l'Orquestra Filadèlfia des del País Gallec. D'Andalucía yo soy és el títol de la cançó que a continuació ens interpretaran.

Orquestra Filadèlfia, concretament en De Andalucía, jo soy. I continuem endavant amb la nostra música aquí a través de la teua sintonia preferida. Com no, invitant-te en aquesta festa particular que setmanalment tens aquí, aquesta festa que estàs invitant. Tens que engegar doncs, el teu receptor i posar-la en sintonia i gaudir de la música que t'oferim aquí. Tota parella, 100% ballable. Ball de saló de tots els temps. I continua la nostra sessió de ballables aquí a l'Embalat, a través de la teva sintonia preferida, i ara gaudim d'una altra orquestra també del País Gallec. Concretament s'anomena Orion's Band i ens interpreta així d'aquesta cançó de Pimpinela, Pega la Vuelta.

I ara la teva sintonia, tots els èxits de les orquestes de l'Embalat, en selecció d'estiu. Disfruta-la. Hem escoltat a Orions Van en aquest Pega la Vuelta i continuem amb la principal. Què serà perquè te amo?

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Aquest estiu no t'ho perdis. Posa't a ritme de festa amb l'embalat. En aquesta selecció de música ballable d'aquests millors èxits de les nostres orquestres de l'embalat en selecció d'estiu, us portem aquest tema que ens interpreta la Charleston Bing Bang, concretament el baile del Suau Sau, i en ella us digueu adeu-siau, amics, que sigueu molt feliços. Ens trobem la setmana que ve.

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

0: Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana arriba el penúltim programa de la temporada. Encara ens queda la traca final, que arribarà la setmana vinent. No volíem acomiadar aquesta temporada sense dedicar un programa al cinema familiar amb dues grans produccions. Un gènere que sovint es mira per sobre l'espatlla, però que és capaç de regalar-nos algunes de les pel·lícules més imaginatives de cada any. Començarem per la que més ens ha agradat. Fa un parell de mesos es va estrenar gairebé de punteta sense fer soroll, però nosaltres vam sortir de la sala convençuts que era una d'aquelles petites joies que no es poden deixar escapar. Per això vam esperar que arribés a Prime Video perquè més gent la pogués descobrir abans de dedicar-li aquest programa. Parlo de Les ovelles detectives, una encantadora pel·lícula a l'estil de S'ha escrit un crim, però amb ovelles que parlen. Després passarem d'una sorpresa inesperada a una de les sagues més importants de la història de l'animació. Parlarem de Toy Story 5. Després d'una tercera entrega que molts consideràvem un final perfecte i d'una quarta que ja va dividir força el públic, realment hi havia lloc per a una cinquena? Avui m'acompanyaran la nostra productora, la Marta Sanz, la Mononoke de Harry Potter en català i l'Escarrufa d'Escarrufa Animation, i qui us parla, l'Ignasi Arbat, a la direcció i presentació. Us recordem que us podeu subscriure i escoltar tots els programes a iVoox, Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify, YouTube i Patreon si en sou mecenes. A ningunoesperfecte.cat hi trobareu tots els canals de podcast, així com el nostre blog amb crítiques de cinema, disponibles també al web i al nostre canal de YouTube, @ningunoesperfecte. A les xarxes socials ens trobareu a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si voleu contactar amb nosaltres, ens podeu escriure a ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà als prats de Conte del sud d'Anglaterra, on ens esperen unes ovelles molt més llestes del que semblen. Comencem!
1: Si la meva felicitat té un secret, és cuidar les meves ovelles. Els hi llegeixo en veu alta llibres de misteri, d'endevinar qui és el culpable. M'agrada pensar que m'entenen, però no deixen de ser ovelles.
2: Oh, però per què para ara?
3: Ara que estàvem a punt de saber qui és l'assassí.
4: Come on, vinga, va!
5: Hem trobat en George i no es mou.
6: Algú ha matat el nostre pastor. I nosaltres resoldrem el crim.
0: I aquesta setmana el Ningú no és perfecte. Parlem de Les ovelles detectives, de Sheep Detective, una comèdia de misteri dirigida per Kyle Balda, escrita per Craig Mazin, basada en la novel·la del 2005 que es diu Glen Kill, una novel·la que va ser escrita per Leonie Swan. Per parlar avui d'aquesta pel·lícula tenim per una banda la Marta Sanz. Marta, què tal? Benvinguda.
7: Hola.
0: I avui tenim aquí, molt contents de que estigui entre nosaltres per resoldre aquest misteri, la Mononoke. Què tal? Com estàs, Mononoke?
8: Hola, hola, torno-nos aquí. Gràcies per convidar-me una altra vegada. Molt emocionada per xerrar d'aquesta meravellosa pel·lícula.
0: Molt bé, la Mononoke del Harry Potter en català, que doncs ja estàs fent la prèvia de tot el que serà la sèrie de televisió, que veurem per HBO Max a final d'any, però avui canviem els Max per les ovelles. Tampoc no està malament,
8: sí.
0: No?
8: Sí, sí, totalment. Avui canviem els Max per les ovelles i, bueno, només recordar a tota la gent, si puc, fer aquí una mica de promo.
0: I tant.
8: Que sóc al YouTube i sóc a TikTok i doncs vaig explicant totes les novetats i totes les coses que van sortint de la nova sèrie de Harry Potter fins que arribi doncs el dia de l'estrena d'aquesta sèrie.
0: Doncs allà estarem i allà en parlarem, eh? Vull dir que...
8: I tant que sí.
0: Però de moment tenim Les ovelles. Aquestes ovelles, aquesta pel·lícula que jo crec que ens ha deixat bastant contents els tres que estem avui aquí, i us pregunto què us ha semblat, si ja que has començat tu, bueno, no, què? I ens expliques doncs unes primeres impressions d'aquestes ovelles detectives.
8: M'ha encantat. Trobo que la pel·lícula és super, super creativa i és la definició perfecta d'un cozy crime, no? Que et fa sentir emocionat, no?, per aquest assassinat, amb una mica de por, però a la mateixa vegada et sents bé dintre de la història i és com tot molt familiar. Llavors, m'ha agradat molt aquest estil de pel·lícula. Espero que hi hagi una segona part, si és possible, i trobo doncs que la història està ben construïda, és molt l'estructura típica del que seria una història de crims, però crec que també lliga molt amb el que és el cozy crime, perquè més o menys ja saps per on et porta la cosa, però sense saber el final. També trobo que tot l'elenc que han triat ha sigut espectacular. Cada paper que hi havia estava sumament ben triat i veia i jugaven el rol perfecte dintre del que és la pel·lícula i dintre de la història. I trobo que també el tema de les ovelles ha estat molt ben pensat. Cada una era única, cada una portava una cosa diferent a dintre de la pel·lícula. I hi havia moments molt emocionals, trobo, relacionats amb les ovelles i el tracte amb els humans i amb els sentiments cap a ells, que inclús em va arribar a caure alguna llagrimeta. Llavors, en general, m'ha agradat moltíssim i li dono, sincerament, un, si no és un 10, un 9,5 de 10.
0: Sí, perquè és d'aquestes pel·lícules, tens la raó en tractar-la com a cozy crime, perquè et deixa de bon rotllo, malgrat ser una pel·lícula doncs, d'investigació, un assassinat, etcètera, no? Té aquesta cosa de ser una comèdia familiar i un whodunit alhora, que són dos gèneres que normalment no van agafats de la mà, però, a veure, per fer-nos una idea ràpidament, això és l'assassinat d'un pastor i la investigació d'aquest assassinat per part de les ovelles del ramat, en paral·lel a la investigació que fa la policia local. Clar, aquí, evidentment, les referències a les novel·les d'Agatha Christie, del misteri, fins i tot una estructura narrativa que pot recordar doncs, a la saga Knives Out, no? De punyals per l'esquena, sobretot per la seva vessant més còmica, tots aquests ingredients hi són aquí, no? El fet doncs, que el pastor llegeixi novel·les de misteri, evidentment doncs, és un homenatge a Agatha Christie, a totes les seves novel·les, etc. No? I, per altra banda, això de tenir animals que parlen, que no parlen exactament, sinó, diguéssim, que es comuniquen entre ells amb paraules, això sí, però els humans no veiem animals que parlen, no? Són animals que fan fresses d'animals i així ho veiem. Quan veiem el punt de vista de l'humà, tu veus l'animal, l'ovella, doncs que fa bé, i quan és que parlen entre elles, doncs està la cosa dialogada, no? Aleshores veus aquesta doble capa. I això és el mateix recurs, per exemple, que es feia a Babe, que és una pel·lícula també d'animals parlants de l'any 95, que va ser molt innovadora en el seu moment i que ho va petar, té també part de l'aire d'aquest tipus de pel·lícula, però no només, té coses també de pel·lícules com Paddington, també m'hi recorda molt, o, òbviament, el Shyshon, no?, que seria, potser, amb ovelles protagonistes, el gran referent, i per bé, no? I és això, aquest aire d'anys 90, i el repartiment, crec que, després ja en parlarem, ara quan comentem la producció i tal, però crec que és fantàstic, en especial Hugh Jackman, que és el protagonista principal de tot això, i el que dèiem ara també a fora de micro, que la pel·li està feta amb molt d'amor, té un encant, inclús, podríem dir que ingenu, perquè, evidentment, doncs, aquest tipus de policies en els pobles rurals no existeixen, i, bueno, tot és molt... Sí, és això, no? Ingenu, en certa manera, és que no sé dir-ho amb una altra paraula. I visualment la pel·li és una virgueria. Crec que els moviments de boca dels animals són molt realistes, no, és a dir, no es nota en cap moment, l'efecte especial està molt, molt ben fet. I la pel·li inclús et diria que té com una capa de profunditat, o una subcapa, que toca temes com la mort, el dol, la comunitat, no? El fet de sentir-se, la pèrdua també... I, sobretot, el mantenir l'optimisme davant de la pèrdua, no? Perquè és veritat que les ovelles, això que tenen de rebutjar l'amor, o quan es mor algú, se n'obliden o se'n van als núvols, tota aquesta història que tenen per negar la mort, doncs és un tema prou interessant i que tracta la pel·lícula, no? Que...
8: Sí, és un tema molt profund i inclús... M'agradaria afegir que, a part de ser una aventura de crims que... Si a les famílies els agrada, pot ser una molt bona introducció per portar-hi els seus nens. També és una molt bona pel·lícula per entendre les emocions i per acceptar certes emocions, sobretot per nens potser que encara no tenen tota aquesta consciència, no? de quines són algunes d'elles. Llavors, trobo que és una pel·lícula supercompleta i per les famílies crec que és ideal i un must.
0: Totalment. Marta, a tu què t'ha semblat?
4: Bé, és interessant, ara, agafant el fil, parlo d'un dels aspectes particulars de la pel·lícula, que és la memòria, no? Que quan un esdeveniment ens ha afectat o ens pot afectar emocionalment, el que fa el ramat és, amb un encanteri, oblidar, no? És aquesta cosa que les ovelles pues, no tenen memòria. Juga amb això, no? Que els animals poder pues, no tenen memòria. Llavors aquí només n'hi ha una que sí que en té. Una de les ovelles en té, de memòria, i és qui perdura i qui és qui arrossega i carrega totes aquestes pèrdues al llarg de la seva existència, no? Dels pares, perquè ells parlen de les ovelles tenen pares, pare, mare, familiars, amics, etc, que han anat morint, però el ramat no ho sap, perquè té la opció d'esborrar allò que acaba de passar i que els traumatitza. Això em va agradar molt. Llavors hi ha el trauma de travessar la carretera. Aquest també m'agrada molt. És un trauma divertit i alhora crec molt real, perquè jo que m'he trobat amb algun xai a Escòcia, a mig de la carretera, pobrets.
0: No s'aparten, eh?
4: No s'aparten perquè queden enlluernats pels llums dels cotxes i has d'anar molt, molt amb peus de plom i molt a poc perquè estan tots comptats els xais.
0: Més, tingueu en compte,
4: protegits.
0: Si aneu a Escòcia i us trobeu xais a la carretera, que és el més normal, la preferència és pels xais.
4: És el xai.
0: Sempre.
4: Sí.
8: Vale, ho tindrem en compte.
4: Per tant, això em va fer gràcia perquè realment vaig reviure la meva experiència com a conductora per Escòcia en carreteres similars a les que apareixen en aquesta pel·lícula, que és un poble que els seus habitants són molt peculiars i tots són elements que segur que la novel·la està molt bé. Per cert, Léonie Swann és un pseudònim i no se'n coneix el nom, diuen, el nom real de l'autora, i és una novel·la que va sortir el 2005 amb el títol que tu ja has dit, Ignasi, em penso que és Glenkill o...
0: Sí, Glenkill. Llavors hi ha un subtítol en alemany que, bueno, jo no el diré, la Monono, que potser sí que sabrà dir millor, però...
4: No podem dir, tu i jo no ho podem dir, ella sí. Sí.
0: Bueno, podem dir,
8: aquí la pel·lícula es deia Glenkill.
4: Sí, però...
8: No sé si portava alguna altra cosa, però allà posava Glenkill.
4: Sí, perquè ha estat, no sé si després d'aquest, que va ser tot un èxit en vendes, en va treure un o dos més. I en anglès es diu Three Bags Full. I bé, és aquest... a vegades, bueno, ja ho saps tu, que quan es tradueixen llibres els hi canvien, posen subtítols i els hi canvien
0: bueno,
4: una mica.
0: El subtítol és, bueno, en alemany és Glenkill i és Ein Schrimi. No sé si ho pronuncia bé.
8: Vale, sí. Glenkill Ein Schafskrimi. Un assassinat amb xais.
0: Val.
4: Doncs
0: els meus 3 mesos d'alemany han servit per alguna cosa.
8: és un crim amb xais, alguna cosa així.
4: I sí que és cert que no m'esperava gaire res, però alhora és una pel·lícula... Ostres, és que t'arriba al cor. I a més és que té aquesta narrativa tan ben feta... Bueno, el guionista és en Craig Mazin.
0: Sí, ara en parlarem.
4: Que, perquè... clar...
0: La història darrere de Craig Mazin i la pel·lícula... Bueno, és una altra pel·lícula, ara us l'explicaré.
4: D'acord, ara ens ho explicaràs. Vull dir que tot està molt cuidat. Veus d'actors i actrius de primera fent d'ovelles, que això sempre crida l'atenció.
0: És que no trobeu que les ovelles a la pel·lícula tenen una profunditat de personatge més treballada o no tan arquetípica com els humans?
4: Jo, a mi... Sí, em va recordar... Però a més... Sí.
0: Perquè els humans
4: són més llestes, no?
0: Sí, a banda d'això, els personatges humans són molt arquetípics. En canvi, les ovelles tenen més matisos i més profunditat de personatge.
4: Per això ens ha agradat, perquè són més llestes que els humans. I més honestes, sí. No? Més honestes, més íntegres...
8: Sí, tenien com el seu ordre, no?, dintre de les ovelles, i cada una representava com... M'ha recordat una mica la pel·lícula aquella de Disney del revés...
0: Sí.
8: Que hi ha com una moció de cada, doncs m'ha semblat una mica el mateix amb les ovelles, però molt més profund amb cada una d'elles.
4: Sí, i això de... Hi ha aquest refrany, no?, dormir les ovelles, justament en Hugh Jackman, no?, que és aquest pastor, en George, els hi llegeix, i elles, a mi m'ha encantat això, els hi llegeix en veu alta cada tarda vespre, abans d'anar a dormir, i elles ho esperen. Com un nen petit que espera que el pare o la mare li expliqui el conte abans d'anar a dormir, no?
8: Sí.
4: I jo crec que això prové ja... No ho sé si ara m'ho trec de la màniga, però l'autora, que és d'Alemanya, jo crec que a Alemanya hi ha molta més tradició de llegir en veu alta. I aquí potser ho hem deixat com per criatures, i no. A tothom ens agrada que ens llegeixin en veu alta, i és un gran exercici. Uh-huh. I m'ha agradat molt això. I m'ha agradat molt les picades d'ullet que té un llibre de com investigar casos de crims, no? i aquest llibre on va, a quines mans va parar, tot plegat era com, fa molt de riure totes les engrunetes que van deixant, molt pintoresc el poble amb aquest festival de cultura, en fi, que són quatre parades, fa molta gràcia, i això també és una paròdia, perquè a vegades es munten festivals que dius, però això què és?
8: Sí, totalment. De fet, segurament la comèdia de la pel·lícula crec que és una dels seus forts, perquè hi ha moltes escenes que jo m'estava carcolant de riure. No sé si les puc explicar, perquè potser seria spoiler, però bueno, no vull fer spoilers de res, llavors us ho explico després.
0: Exacte. Ara, com comencem amb la part amb spoilers, tu guardes aquí, tu apuntes, que no ho perdem el fil.
4: Perquè l'assassí és...
0: Memoritzat
8: aquí.
0: No, que si no heu vist la pel·lícula... A veure, si heu vist la pel·lícula, endavant, però si no l'heu vist, el millor és no saber aquest tipus de coses, tot i que tampoc és que sigui un misteri d'aquells... Però bueno, té la seva cosa, no? I, per cert, la pel·lícula ha arribat doblada en català, que l'ha doblat en Dani Soler, que ha fet molt bona feina en el...
4: Bueno, sí, sí.
0: I la traducció també, en versió original,
4: sí,
0: que nosaltres la vam veure en versió original.
4: Ha anat a trobar expressions genuïnes.
0: Sí.
4: I que potser avui dia ja no fem servir col·loquialment, diguéssim, però s'agraeix.
0: Està bé que ens les recordin.
4: Sí, gràcies, Dani.
0: I que siguin unes ovelles, a més, que parlin millor el català que alguns humans, cosa que, doncs...
4: No, i no només, sinó que en algunes sèries en català...
0: Exacte.
4: Però bé, no entraré aquí, que després... Potser em diuen purista o coses d'aquestes.
0: Bueno, en fi.
8: Gran polèmica.
0: Sí, gran polèmica. Peli divertida, jo he passat molt bona estona i veig que vosaltres també. Si voleu, com que ja volíeu anar directament a comentar coses amb spoilers, parleu una mica de la producció i el que havíem explicat del que seria l'equip de la pel·lícula, perquè és prou interessant. En la direcció tenim a Kyle Balda, que ja he comentat abans. Aquest senyor és animador i director de pel·lícules, per exemple, ha dirigit la pel·lícula dels Minions del 2015, porta uns anys treballant per Illumination, també ha treballat a Pixar, i aquesta és la seva primera pel·lícula en imatge real. Llavors, el guionista és Craig Mazin, que és showrunner de sèries com The Last of Us i Chernobyl, i ara aixecareu les orelles i direu, què té a veure?
4: Sí.
0: Però aquest senyor ve de la comèdia d'abans. Havia fet Scary Movie, havia fet Resacón, vull dir que abans de dedicar-se a coses...
4: Són unes comèdies que no tenen res a veure amb aquesta.
0: No, però bé, que vull dir que té experiència en aquest món. I entre les companyies productores hi ha Lord Miller Productions, que són els productors, per exemple, de les pel·lícules d'animació de l'Spider-Verse, i recentment han dirigit Project Hail Mary, del qual doncs també en van...
4: Tot apuntava que havia de sortir bé aquesta pel·lícula.
0: No, aquí hi ha gent amb molt de talent, aquesta pel·lícula. De fet, hem d'explicar que originàriament la pel·lícula havia de ser un llargmetratge d'animació íntegrament produït per un estudi alemany, que és TFC Tricompany Film Production. El cas és que la producció va començar el 2006, però es va cancel·lar perquè Tricompany va declarar-se en fallida el 2010. Per tant, aquest projecte va desaparèixer.
8: Dono gràcies a Déu que no va passar, perquè si no ens haguéssim perdut aquesta pel·lícula tan bona, i perquè les produccions alemanyes...
0: Deixa-les bueno, anar, no?
8: De molt baix pressupost, en la meva opinió.
0: Bueno, teniu el Rex, no? El gos policia.
4: Perdona, tenim la sèrie Dark. Bueno, Dark és Alemanya, està superbé.
8: Alguna salva, però en general... Uf...
0: Clar, aquí era d'animació...
4: Sort que no t'entenen el català.
0: Bé, total, que aquí tenim la peça clau en tot això, que és la productora Lindsay Doran, que doncs, havia produït pel·lícules com, per exemple, Sentit i Sensibilitat, que van a veure...
4: Quina?
0: La bona, jo per mi només n'hi ha una, La de Keira Knightley i, en fi, la britànica,
4: sí,
0: no?
4: Sí, Grant... sí, la tenim en ment.
0: Exacte.
8: Marta, quina pregunta és aquesta?
0: Sí, per favor, m'he sentit ofès fins i tot. Bé, no havíem dit que hi havia gent amb talent, aquesta pel·lícula.
4: Sí, doncs... però a vegades el talent passa per coses sense talent abans.
0: No, la resta...
4: S'ha de fer carrera.
0: La resta no existeix. Total, que aquesta productora, Lindsay Doran, va anar a veure Craig Mazin amb el llibre i li va dir... Mira, no t'explicaré res més que això. Un pastor és assassinat i les ovelles resolen el crim. Aleshores, Mazin va respondre immediatament: dona'm aquest llibre. El va llegir i va tenir l'experiència que creu que molts espectadors tindran, o haguessin tingut, o tindrien, en veure la pel·lícula. Creia que sabia de què anava, és a dir, animals que parlen, seria bonic, adorable i divertit. Però quan va arribar al final del llibre, es veu que el Craig Mazin plorava i no podia deixar de pensar-hi. I per tant va dir que sí en el projecte. Una mica el que explicaves tu d'aquestes sensacions que havies tingut, Mononoke, no? Allò de que sí. Se t'escapa la llagrimet al final, doncs... Pues...
8: Home, és que hi havia cada moment que... t'hi podies sentir molt relacionat o tocava la fibra.
0: Totalment. Bé, total, que a partir d'aquest moment la productora Lindsay Doran va passar 7 anys intentant aconseguir o gestionant com aconseguir els drets del llibre, perquè va ser un procés molt complicat. Quan finalment els va aconseguir, Mazin va escriure el guió, i d'això ja fa 10 anys. O sigui, aquest guió té 10 anys, és del 2016, per tant, abans de Txernòbil, abans de Last of Us.
4: Sort, perquè potser, després d'haver fet això...
0: Clar,
4: no, potser...
0: clar.
4: No, el to no hauria estat el mateix.
0: El to potser ja no li hagués vingut
4: més,
0: a gust.
4: Més fosc.
0: El guió va quedar aturat aquest temps, aquests 10 anys, per què? Perquè ningú sabia què fer-ne. La sensació era aquesta, diu, tenim lloc per fer una pel·lícula molt frívola, no? Típica pel·lícula d'animals que parlen i poca cosa més, però ells sabien que aquell guió era una altra cosa. Sabien que era més que això i ningú sabia com tractar-ho. I finalment, ja amb el pas de molts anys, apareix una altra productora, que és Courtney Valenti, que dirigeix a Metro-Goldwyn-Mayer, qui el va rescatar el 2024 i va dir, mira, el farem tal com és, tal com està escrit, amb el mateix to, sense canviar absolutament res. Llavors, el guionista, en Craig Mazin, va assenyalar que els nens, moltes vegades, no?, doncs són capaços o més capaços d'entendre les emocions difícils que no pas els adults assumeixen que poden arribar a sentir. I va explicar que els primers visionats en família van acabar en llàgrimes, però del que ell va descriure com un plor feliç, no?, gràcies doncs, a aquest final també esperançador que té la pel·lícula, no? Per tant, doncs, van aconseguir just aquest efecte que volien. Mazin va reconèixer que adaptar el llibre per un públic de cinema familiar va requerir fer canvis significatius respecte a la novel·la original, tot i que va elogiar el llibre de Swan, va explicar que alguns elements del misteri i el seu desenllaç eren massa complexos o foscos per un públic ampli, familiar, etc. Aleshores, Mazin va afegir que la productora Lindsay Doran li va explicar posteriorment que Swan havia gaudit de l'adaptació, cosa que va descriure doncs, com un gran alleugeriment per part seva que l'autora de la novel·la doncs, hagués sentit satisfeta inclús dels canvis que hi va fer Craig Mazin. Mazin diu que l'experiència d'escriure de Ship Detective va influir posteriorment, i ara flipareu, amb una de les decisions creatives més valentes de Txernòbil, com que Txernòbil la va escriure amb posterioritat a aquesta pel·lícula, que era permetre als actors fer servir els seus accents naturals en lloc de forçar accents russos. Diu que escriure personatges amb patrons de parla variats en aquesta pel·lícula, Les ovelles detectives, el va ajudar a adonar-se que el públic podia acceptar l'autenticitat per damunt de la coherència estricta dels accents. Per tant, escolta, bé... I en una entrevista a Hollywood Reporter, finalment, Mazin va tenir una afirmació que pot sobtar, per altra banda, no? Que va dir que era molt més difícil escriure Scary Movie 3 que Txernòbil. Defensat, bàsicament, que la comèdia no rep el reconeixement que es mereix, etc etc. No? Que sempre doncs, això passa, que es valoren, inclús aquí podem caure amb l'error de valorar-li a ell més Txernòbil o The Last of Us que no pas aquesta pel·lícula, que és una pel·li collonuda que aconsegueix perfectament les pretensions. No sé si voleu comentar alguna cosa de tot això.
8: Sí, m'agradaria comentar dues coses sobre aquest últim punt. Crec que quan tens una història real per explicar, si a més tens testimonis sobre el que ha passat com pot ser Txernòbil, no crec que sigui fàcil escriure-ho, però penso que potser el camí per poder-ho escriure i tocar la fibra d'algú és una mica més fàcil que si has de fer riure algú. Perquè la comèdia o la saps fer o no la saps fer. I la comèdia o la fas bé o no fas riure a ningú. O et fas una cosa molt nínxol, llavors has de tenir molt el caràcter per poder-la fer, penso jo. I l'altra cosa que volia comentar és que crec que han fet o han trobat la balança perfecta per aquesta pel·lícula, perquè quan fas una cosa amb animals que parlen i així, que jo ja hi anava una mica dubtosa quan la vaig anar a veure, vaig pensar... et pots trobar que acaba sent una cosa molt infantil que no arriba ni al nivell de pel·lícula familiar, sinó que ja és per nens, com el que va passar una mica amb Wonka, no? Que tens Charlie la fàbrica de xocolata, que és totalment una pel·lícula familiar, i després et fan Wonka, que és, al meu parer, una pel·lícula infantil, totalment. Però penso que just en aquesta pel·lícula han trobat la balança perfecta i han sabut fer un combo per una pel·li familiar amb trets de coses per nens i amb trets de coses per adults. I al final ha acabat sortint doncs, aquest resultat increïble amb una pel·lícula que et fa riure, que et fa emocionar i que toca la fibra tant de petits com de grans i fa riure a tothom que està sentat a la cadira.
4: Jo crec que en aquesta mateixa lliga de pel·lícules que són familiars però que alhora els adults podem gaudir-les, també hi hauria aquesta d'animació Wild Robot, no? Que també es basa en una novel·la, que és una pel·lícula, és animació, eh? Però jo aquesta sí que vaig estar a punt de plorar perquè parla de coses molt humanes i ho fa amb un equilibri, amb una harmonia també molt intel·ligent entre animals, tics antropomòrfics i emocions humanes i alhora coses que podem compartir, no? Aquestes dues espècies, diguéssim, que poblem la Terra. Jo crec que tot això també va en el que dèiem abans, que la pel·lícula Mononoke, ara que agafo aquesta última teva aportació, que és que han sabut dir-nos a tots que els pastors s'estimen els seus animals. És una cosa que sembla com que ja hauríem de saber, però dignifiquen també aquesta professió, aquest ofici tan antic, no? Que aquí, en aquest cas, el pastor, que és en Hugh Jackman, que jo me l'estava imaginant de l'Obed, no? I pensava, no, sí, aquí és un pastor d'ovelles, no? Una persona que a més, a tots els personatges els hi han, en poques línies, ens han conformat un estereotip o un arquetip de personatge de novel·la, no? El pastor té un passat, no sabem ben bé de quina mena, però sabem que ha patit, sabem que ara s'enfronta amb un present que ell vol esmenar i que té molt bon caràcter, i alhora sabem, com no, que és el marginat, no? L'estrany del poble, que és aquesta cosa una mica, com dir-ho, aquest personatge que en el poble sempre hi ha algú que es queixa molt, no? Un rondinaire, un que no és, una mica esquerp, és el personatge esquerp del poble. El poble és molt, és petit, és bonic, però alhora passen coses, no? Que hi ha l'actriu la Hong Chau, sí, que és la que té l'hostal, no? L'hotel,
0: la casa rural,
4: la casa rural, sí, l'hotelet, etc, que té una història que no sabem, però allà hi ha unes històries entre ells, hi ha un mossèn, per suposat, que també té una història, hi ha el carnisser, que també ens el presenta. Més la manera de presentar-nos, així és com faries un capítol dins una novel·la, no? El capítol del carnisser, i te'l presenten amb ell, i aquí fan el mateix, o sigui, aquest ritme que li han donat a la pel·lícula és ideal pel tipus de gènere.
7: Who's this?
9: His name's George Hardy, he's a shepherd.
7: What happened?
9: Probably a heart attack. Not much of a story for you, I'm afraid.
7: Unless there's anything out the ordinary, right?
9: Nope, I've looked everywhere around.
0: I jo obro foc només. Ja la pel·lícula crec que es fica l'espectador a la butxaca quan surt el lleó de la metro i en lloc de fer el rugit bala el lleó de la metro, no? Vull dir que...
8: I és una... Ostres, això va ser molt divertit. Quan vaig veure que havien fet això vaig dir, aquesta pel·li serà bona.
0: Jo també.
8: Perquè ja comencem amb humor.
0: I comencem bé, sí, sí. És a dir, podien haver-ho substituït el lleó per un xai, però no, continua sent el lleó, però el lleó bala.
8: Sí, aquesta va ser molt divertida. A mi hi ha un tros que em va fer molta gràcia, que ens trobem quan ha mort ja el pastor, ve un dels carnissers a comptar les ovelles, no? Perquè clar, ell se les vol quedar i vendre-les. I em va fer moltíssima gràcia perquè està sentat a dintre del cotxe i comença a comptar les ovelles, a veure quantes n'hi ha, i es va quedant adormit, no? La metàfora aquesta de quan no pots dormir, compto ovelles, i es queda clavat a dintre del cotxe. Em va semblar tan genial. Una de les millors escenes per mi, sí. És aquest toc d'humor quan tot va malament, quan hi ha el desastre allà davant teu, tens un mort però l'altre, pum, increïble.
4: Que trobo que el poble s'ho pren amb força tranquil·litat, no? L'assassinat del pastor.
0: Que poble és una mica...
4: O sigui, són 10 habitants, a un el maten i...
0: Encara gràcies que tinguin un policia, perquè jo pensava, bueno, aquest policia, quina feina fa?
4: És tot el departament.
0: Sí, sí, és tot, no? I clar.
4: La policia m'ha agradat molt com han treballat aquest personatge perquè el comences detestant, no? És un inepte, no?
0: Sí, totalment.
8: I menys es va lletros d'inútil.
4: És a més, se't fa antipàtic, no només inepte, sinó que se't fa antipàtic, però al llarg de la pel·lícula i amb aquesta mena de... que al final acaba tenint una curiositat que li ve de, també, no, de la feina que ha de fer, que com a detectiu o com a agent o com a vulguis dir-li, se li acaba despertant aquesta faceta detectivesca i d'arribar al fons de la qüestió, que és el que volem tots, arribar al fons de la qüestió, no? I llavors ell seria una mica la personificació de l'audiència, no? L'audiència comença amb, bueno, això és potser irrisori, quina frivolitat, ostres, han matat un pastor que només es dedicava amb les seves ovelles i que hi ha aquí al darrere, no? Per què l'han mort, no? I a més, amb aquesta estructura tan idònia de recrear l'escena amb diferents personatges, no? Cadascú la recrea, que això...
0: Clar, un Rashomon,
4: és
0: una mica...
4: Ens encanta, perquè, clar, és la teva versió, l'altra versió, què recordes tu, què recordo jo, què recorda l'altre, i al final se n'adona que ha d'anar prenent notes. Si us hi fixeu, al principi no feia res. Llavors treu la llibreta i comença a prendre notes. I llavors rep, màgicament... un llibre, que és un manual que li envien les ovelles...
0: Bueno, un llibre, és una novel·la de misteri, que perquè l'inspiri a que investigui que si realment es tracta d'un assassinat.
4: Sí, i el van ajudar. O sigui que les ovelles no perden mai la fe en aquest agent de policia. En canvi, nosaltres l'havíem perduda al minut 1. Perquè, dius...
8: Però hi ha un moment que la recuperem. Clar, o sigui, nosaltres no teníem fe en aquest personatge i quan arriba la filla... Sí. Del pastor que ha mort, no? Que ja està totalment enamorat.
4: Home,
8: arriba
4: clar.
8: Un punt que li fa una pregunta clau, no? Que és, per què dius de tal nom?
4: Perquè
8: i en aquell
4: altre...
8: moment és quan dius, un moment, tan inútil no és, aquí la cosa està girant. S'està posant a dintre la investigació i s'està superant a si mateix i està deixant els pardalets fora de la qüestió. Mm-hmm. Llavors jo crec que en aquell moment tots recuperem la...
4: I la cosa va en augment fins que arriba al final de tot, que ja fa un discurs i una deducció, allò que ens agrada tant, no? Aquestes
0: sí,
4: deduccions típiques que vèiem amb s'ha escrit un crim, no? Que qui el desfeia, doncs t'explicava el motiu, que és molt important, no? Si hi ha motiu, si els fets són coherents, si hi ha l'oportunitat, no? Oportunitat, motiu, etc. I llavors, clar, tu vas desglosant tot,
0: clar,
4: i és fantàstic.
0: El policia, entre el policia i l'ovella, la Lily, doncs vindrien a suplir aquest paper de Jessica Fletcher,
4: sí.
0: Poirot, Benoit Blanc, no?
4: Sí,
0: totes
4: sí,
0: aquestes
4: sí.
0: Figures. Inclús hi ha una escena en aquesta pel·lícula que em recorda molt a l'última entrega de Punyals per l'esquena, no? El de la de Wake Up Dead Man, que és la lectura del testament, perquè allà hi ha també un moment de lectura de testament on estan tots els sospitosos i el Benoit Blanc està allà fent el seu discurs, etc. Doncs aquí també tenim la mateixa escena de lectura de testament amb tots els sospitosos de l'assassinat allà davant i a veure doncs, qui s'ho han dut, no? A veure qui és el beneficiat. El beneficiat sempre serà el sospitós número 1. En aquest cas, doncs, hi ha una trampa, en tot això. Però sí, no? El fet d'aparèixer la filla, que el testament sigui de fa 3 setmanes, que li deixi tota la filla, que siguin 2 fills els que va tenir. Perquè, clar, aquí hi ha tota una història d'aquest pastor que se li va morir la dona, els fills els va donar en adopció, que dius, tio...
4: Sí.
8: Però, clar, és una història una mica rara posada allà al mig, que jo no vaig acabar de comprendre ni vaig acabar d'entendre el perquè d'haver-ho fet així.
0: És molt novel·lesc, això em sembla molt...
4: És a blanc o negre.
0: Sí.
4: Jo això...
0: Colabronesc, inclús, eh?
4: Bueno, jo ho atribueixo més a novel·les bastant bàsiques, no? Això, de blanc o negre.
0: Com un conte.
4: Senzillament, exacte, sí. Que senzillament no has de justificar res. El pare no. Se li va fer gros i els va donar... Era com jo a Califòrnia, tu a Boston. Doncs pues igual, els va donar en adopció i cadascú va anar a petar...
0: Tu a Nova York i l'altre a Sud-àfrica,
4: no? Sí.
8: Una mica així. Jo m'ho vaig prendre més com m'estan intentant liar la troca. perquè no descobreixi exactament qui és el culpable de tot això i per tant me posen aquesta història aquí al mig per fer-me ballar el cap.
4: I clar, és això també molt atractiu, que resulta que un pastor d'ovelles que viu d'una forma molt austera té una cartera, uns estalvis astronòmics.
0: Però no? Són recents, entenc, no? Perquè ell ha, descobert, bueno, ha fet una cosa per curar aquesta malaltia que tenen les seves ovelles sense...
4: La llengua blava.
0: Exacte, sense més. I de cop i volta, esclar, això es converteix en una medicina que ja voldrien tots els pastors i aquesta patent, doncs, li han posat molts de calés sobre la taula i aleshores, doncs, la seva fortuna, però ell no canvia la seva vida, ell continua fent de pagès, vivint a la seva caravana, etcètera, etcètera. Almenys, de moment, fins al moment que arriba la pel·lícula.
4: Quan el pastor Hugh Jackman els hi llegia els capítols de la novel·la de detectivesca i sempre quan acabaven feien allò, la xerrada, ha estat la cuinera, ha estat el jardiner, ha sempre sort, no? Això és boníssim.
8: Sí.
4: És com jugar al Cluedo, no? Ha estat el convidat amb la soga, ha estat no sé qui, no? Era molt divertit. Clar, tot això són referències que tothom coneix. Llavors jugues amb això i és prou intel·ligent.
8: Sí.
0: Bueno, d'un mateix, no? Quan llegeix aquestes novel·les, pues estàs preguntant, o quan veus aquestes pel·lícules, a veure qui pot ser. Tot i que a vegades costa veure-li la lògica, no? Com, o sigui, mentre tu estàs llegint, perquè sempre hi ha alguna dada, alguna informació que no coneixes i que coneix el personatge que investiga, i aleshores...
4: Clar, aquí no sé què vau pensar, jo vaig creure que...
0: Jo sospitava d'Emma Thompson, pensava...
4: Cruella de Vil, no?
0: Sí, a més és un personatge una mica desagradable, no? Allò sembla que tingui algun interès ocult...
4: Bueno, és advocada, es fan aquesta mena d'estereotip, no? De que té un cor fred, que ella va per la minuta, no... Pel client, ja està, no?
0: A la seqüela, que només n'hi ha una, eh? Vull dir que tampoc és que puguem fer aquí...
4: Sí.
0: 50, no, es diu Garou, que és la seqüela de Glenkill, que també està escrita per Leonie Swan i està publicada a l'any 2010. En aquest cas, les ovelles de Glenkill s'aventuren a explorar Europa. Juntament amb la seva nova pastora, la Rebecca, s'instal·len al voltant d'un castell francès per passar l'hivern. De sobte comencen a aparèixer cérvols morts al bosc de manera misteriosa. Les cabres de la pastura veïna murmuren que és obra d'un home llop, però quan apareix un cadàver humà sota un vell roure, queda clar que fins i tot les fantasies poden ser mortals. Les ovelles segueixen la pista de l'home llop i intenten, amb lògica, ovina, la seva, no?, valentia, pinso, etc., salvar-se a elles mateixes i a la seva pastora. En comparació amb Glenkill, Garou és més un thriller que no pas una novel·la de detectius, no? Hi ha com una mena de canvi de gènere. No és tan detectivesca, sinó més tirant pel cantó del thriller. De totes maneres, a Craig Mazin sí que li han preguntat i ell diu, us ho llegeixo literalment, de l'entrevista: he escrit moltes seqüeles al llarg de la meva vida, no sé si en tinc més dins meu, no ho sé. Ara veig aquesta pel·lícula amb una certa distància, cosa que en realitat és molt agradable. Puc gaudir-la perquè hi ha una petita separació entre l'experiència d'escriure, que normalment és molt dolorosa, i l'experiència de veure la pel·lícula, que en aquest cas és un plaer. I crec que és una joia. Així que, no sé, voldria tornar-hi a fer-ho de nou. Potser si connecta amb la gent de la manera que crec, d'una manera estranya, probablement voldria fer una petita reverència i marxar. Ho deixem aquí. Gràcies, Marta. Bueno, no què?
4: Bueno, un plaer, un gust. Feia temps que no
8: moltes
4: coincidia.
8: Moltes gràcies per convidar-me. A veure quina serà la propera.
0: A veure, va, una abraçada. Adéu.
4: Adéu.
10: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
11: Yeah! Així ho està clar. Marit i obert. Qui ha enverinat la dama d'honor?
12: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu.
10: Gràcies, gràcies!
0: I aquesta setmana seguim amb Toy Story 5, aquesta pel·lícula d'aventures, producció animada de Pixar, dirigida per Andrew Stanton, que ens parla novament de les joguines amb Woody, amb Buzz, la Jessie, que s'hauran d'enfrontar per primera vegada a una joguina electrònica, una tablet, que serà la joguina, la nova joguina preferida de la Bonnie. Per parlar d'aquest Toy Story 5, ens acompanya, com no pot ser de cap altra manera, l'Escarrufa de l'Escarrufa Animation. Què tal, Escarrufa, com estàs?
13: com sempre, contenta de comentar pel·lícules d'animació, però bueno, tenim coses que comentar d'aquí, de Toy Story.
0: Sí, sí, sí. Venim de comentar Hoppers, pel·lícula original de Pixar, molta il·lusió, ens va agradar. En aquest cas tenim Toy Story 5, que bé, la marca Toy Story, primer m'agradaria parlar d'això amb tu, perquè és una marca molt potent. Per mi, les tres primeres pel·lícules, si no són les meves pel·lis d'animació preferides, doncs deuen ser les segones. Vull dir, però jo diria que gairebé doncs ocupen les tres primeres, sobretot la tercera, que és la que més m'agrada de totes. I no sé què significa per tu la saga Toy Story.
13: Per jo és una saga perfecta. Les tres primeres, com bé tu comentaves, crec que és una trilogia super redona. La primera pel·lícula de Toy Story se va estrenar l'any que jo vaig néixer, així que no la vaig veure quan se va estrenar, però sí que la tenia en VHS a casa meva, la 1 i la 2, i ja la 3 la tinc ja en Blu-ray. Però vamos, que jo trobo que són pel·lícules tan originals. El moment que va sortir Toy Story 1, el tema dels juguetes, que tot va néixer d'un curt de Pixar, des de Teen Toy, si no record malament, no? D'aquell del bebè i tal, que les juguetes estan vives també. I no sé, jo te'n recordo veure-les en bucle, aquestes pel·lícules. A més, com que me generaven molt de sentiments diferents, en el sentit de que creixes amb aquestes pel·lícules i creixes a la vegada amb Nandi, no? Xerrant de la primera trilogia. I tens aquest sentiment també de carinyo i de tendresa cap a les juguetes, i m'apareix una cosa preciosa. Però ha arribat un punt que crec que ja estan estirant una mica massa el xicle.
0: Sí, a mi són unes pel·lícules que, sobretot les tres primeres, m'han acompanyat amb un cicle vital. Jo, sí, la primera la vaig... bueno, totes les he vist al cine d'estrena, o sigui que... Clar. Jo ja era grandet per anar al cine i veure Toy Story, i recordo que em va meravellar. O sigui, allò que havia vist no ho havia vist mai, els personatges eren una passada, aquella animació era brutal. Llavors és veritat que anys després tornes a veure la primera i te'n dones compte lo imperfecta que és, no?
13: Clar,
0: però això no ho notaves la primera vegada que la vas veure, perquè sí, o sigui, el record que tinc jo és que era perfecta. Llavors la veus ara i dius, ostres, com es nota que era l'origen d'aquesta tecnologia, no?
13: Clar, és que això és el que t'anava a dir. Crec, si no record malament, Toy Story 1 va ser un moment clau a l'evolució de l'animació 3D en quant a llargmetratge, perquè Pixar ja havia experimentat molt amb curtmetratges i tal, però no era el mateix repte. I crec que Toy Story va ser, vamos, un abans i un després, i en l'evolució de l'animació 3D varen desenvolupar eines, varen, bueno, és que a nivell tècnic per al 95 és una barbaritat aquella pel·lícula, és veure que han veït com han veït, és completament normal, igual que els efectes especials més antics, no? Els més primigenis, si veiem ara una pel·lícula també se noten, però pues això és el que té l'evolució de la tecnologia.
0: Sí, una sèrie de pel·lícules que en teoria s'havia tancat com a trilogia. De fet, Quentin Tarantino va dir que ell no el busquin per veure cap Toy Story més enllà de la tercera, que no les pensa veure, que per ell acaba allà la saga. Jo no sóc tan radical, ni tu tampoc, perquè les hem seguit.
13: Les hem vist.
0: Sí, tot i que podem pensar que són innecessàries, a mi m'agradaria que aquestes pel·lícules, si és que les fan, com a mínim que hi hagués alguna cosa que les facin, doncs, no sé, necessàries, que justifiquin la seva existència, no? Crec que això a mi no em passa ni amb la quarta ni amb la cinquena, potser em passa més amb la quarta que no pas amb aquesta cinquena, i tot i que penso que no és mala pel·lícula, de fet crec que és bona pel·lícula, no puc dintre meu oblidar-me que això és una pel·lícula de Pixar, que això és Toy Story i que el nivell està altíssim. I la quarta no estava en aquest nivell i aquesta cinquena tampoc està en aquest nivell, en la meva opinió, no? Sense ser una mala pel·lícula, perquè crec que qualsevol estudi que fes una pel·lícula com aquesta seria la bomba.
13: O sigui, ja m'agradaria, això, vull dir,
0: clar,
13: saps? Però, clar, hem de tenir en compte el que tu dius, el context i de on ve aquesta pel·lícula i qui l'ha feta. Per ser Pixar és fluixa. A nivell argumental, per jo, és molt fluixa. Ara en parlarem, però crec que que no està a l'altura ni molt menys.
0: De moment ho fem sense spoilers, després ja, sí, ja ho desgranarem, però sí que és cert, per exemple, hi ha coses que sí que són innegables, que és la part visual, és a dir, a mi visualment és la millor de les 5.
13: Bé, això està clar.
0: És que hi ha coses que és que flipes i cada vegada li veus més les textures als ninos, estan cada vegada més perfectes, i això sí que és veritat que té un punt també emocional, no, l'imatge?
13: Clar, això sí, a nivell tècnic jo sempre espero que cada any que passa, com deim, la tecnologia avança tan ràpid que jo espero que se noti, no? Es vot de... És que a més han passat de la quarta en aquesta, que han passat com a 7 anys ja.
0: La quarta és del 2019? Sí.
13: Pues sí, 7 anys. I és lo mínim, no? Crec jo, vull dir, amb els pressupostos que tenen, els artistes que tenen, les capacitats que tenen, tècnicament tu saps que mai defraudaran. I, bueno, no només visualment, a nivell de textura, a nivell d'il·luminació, a nivell de detalls, sinó també a nivell d'animació, és una passada. Com se mouen tots els personatges... I a més aquí és que en Toy Story és, no sé, m'ha parit molt creatiu, perquè al final estàs animant juguetes que tu no saps com se mouen perquè no se mouen a la vida real i tu has d'inventar, però a la vegada ho has de fer creïble, per tant, i això és una feina molt complicada per part dels animadors i està super ben feta en aquest sentit.
0: Que a mi en aquesta pel·lícula jo sempre havia pensat, i aquesta m'ha fet dubtar, que quan et veia un humà les joguines, doncs es paraven de manera conscient, no? I aquí sí, m'ha donat la sensació que és de manera inconscient, és a dir, quan hi ha un humà a prop que els pugui veure, les joguines, sense poder-ho controlar, s'apaguen, no? Com si no poguessin interactuar amb, o que si elles volguessin interactuar amb humans ho podrien fer, però no volen fer-ho, no? Aleshores, en aquesta pel·lícula això se m'ha girat.
13: Ah, sí? M'ha donat... No ho sé, jo no he tingut aquesta sensació, no?
0: Ja, jo en algun moment, en alguna escena en concret, m'ha passat, però... Bueno, no ho sé, no, perquè tampoc sabem les regles exactament, això no ens les han explicades.
13: No, però bueno, jo ho entenc així com tu ho dius, que ells mateixos són els que fan veure que no estan vius, que se queden tirats en terra.
0: Per cert, que de Toy Story sí que és veritat, doncs, que hi ha aquestes 5 pel·lícules, però hi ha hagut també projectes així en paral·lel, van haver-hi 3 curts, els Toy Story Toons, no sé si eren de 3-4 minutets, també va haver-hi el Buzz Lightyear of Star Command, que va ser, bueno, primer un directe DVD de l'any 2000, que llavors va donar lloc a una sèrie d'animació de 61 capítols, un projecte que va culminar en la pel·lícula Lightyear, no? Que bàsicament, doncs, era el mateix, la història de no ben bé la joguina, sinó el personatge que va inspirar la joguina, no?
13: Exacte.
0: I fins i tot també hem tingut un spin-off de Forky, que per sort surt poc en... en aquesta sí, pel·lícula. És una de les coses positives que té, que surt por Forky, però és el Jar Jar Binks de Toy Story, eh? Forky, ho hem de dir.
13: Sí, és un poc insuportable.
0: Sí, sí, totalment. I llavors tenim aquestes 5 pel·lícules. Clar, respecte a la quarta, aquesta com la veus? Com la situaries?
13: Per jo la quarta podria eliminar-se del mapa i aquesta podria ser la quarta. Perquè, he de dir que el plantejament d'aquesta, de la 5, m'agrada, perquè sincerament sí que considero que és un tema, jolín, important, molt actual, preocupant inclús, els temes de tecnologia amb els nins, no?, i la pèrdua de s'imaginació i tot això. M'ha pareix superinteressant, i de fet jo és que crec que anaven les expectatives altres perquè dic, jolín, és que li poden treure bon suc en això, saps?, i a més si en Pixar, tal... Vull dir, troc que encara, pues mira, té algo que veure, és que la quarta vaig dir, bueno, és que simplement és una pel·lícula per llevar un Woody, no ho sé, és com que dic, no hi ha cap necessitat de la quarta. Després vaig veure aquesta i també me va decepcionar, o sigui que per jo tampoc importaria, però bueno, clar, no sé, tu què opines?
0: Jo crec que la quarta sí que volien donar un tancament, és a dir, en fem una més i que la quarta sigui l'última, per això al final es produeix aquesta separació entre en Woody i en Buzz. Però quan tu planteges fer una cinquena, els dos personatges els has de tornar a tenir junts altra vegada. Clar. No els pots mantenir separats. Per tant, desfàs, en certa manera, l'impacte del final que tenia la quarta, li treu sentit per fer una nova cosa. estic completament d'acord amb el que dius, que en quant a història aquesta tenia molt més suc, en teoria, no? La tecnologia, etc. Tot i que ara jo, si tinc que posar la quarta o la cinquena en una balança, m'agrada més la quarta que no pas aquesta cinquena, eh? Perquè també la sento més com un final. En aquesta cinquena no hi ha cap final. O sigui, pots continuar fent Toy Story 6, 7, 8 i 25, si tu vols, no? És a dir, no tanca absolutament res, al contrari. Aleshores, no em vull avançar, ja en parlarem quan fem la barra amb spoilers, perquè diria alguna cosa, però jo crec que el tema de com tracta la tecnologia, que vindria a ser la tablet, la dolenta de la pel·lícula, entenc que es frena, eh? I després en parlarem. És a dir, en alguns moments inclús es tira enrere. I crec que Toy Story no és això. És a dir, els dolents de Toy Story són els dolents de Toy Story. És a dir, són molt dolents. Jo recordo el nen malvat de la primera pel·lícula, aquest col·leccionista creepy de la segona, i l'os rosa desgraciat de la tercera. De la quarta ja no me'n recordo qui era el dolent, això serà que potser...
13: Vos, jo tampoc.
0: Clar, en canvi dels altres a mi se m'han quedat molt. I aquí el dolent, que és aquesta tablet, pues, al final jo crec que han tingut por perquè no han volgut demonitzar la tecnologia ni els dispositius electrònics, i aquí hi havia un debat que han començat, perquè de fet quan comença a mi em sembla molt interessant, però que llavors no s'atreveixen i no culminen. I aleshores tot allò que tu has construït al principi perd impacte al final perquè t'han justificat aquest dolent que ja no és el dolent tradicional. De fet, ells ho han dit d'aquesta manera, no? És a dir, el dolent que... No vull anar més enllà. Però vull dir que, saps, li han volgut dir, no, és que no és un dolent tradicional. No, és que els dolents de Toy Story han de ser molt dolents, no? I es dilueix, penso, aquest missatge en contra de la tecnologia. Sigui pels motius que sigui, perquè també ells són, com a empresa, defensors de la tecnologia. Per tant, no sé si seria tirar-se pedres sobre si mateixos o què. Clar, no ho sé, no? Però, per exemple, hi ha un debat que em sembla molt interessant, cobra, no? Que és el tema de les xarxes socials, que no veiem una xarxa social en si, però veiem un chat, veiem el que passa. Hòstia, això, haver tirat per aquí. I, a més, ara sabem que això és dolent. O sigui, hi ha molts països que ja estan començant a limitar l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys. És un debat que ara estem tenint i que segurament s'acabarà imposant, i llavors d'aquí uns anys ens ficarem al cap com era possible que els hi deixéssim als nens de 8 anys, com la Bonnie, tenir xarxes socials. Val? I aquí, al final, això no es veu com un problema. El problema és un altre.
13: Ja, sí, estic d'acord. Per una part puc entendre que el que han fet, perquè el que deim... No deixa de ser una empresa tecnològica, no sé fins a quin punt els interessa ficar-se molt amb això, perquè ves tu sobre quins projectes tenen a futur, saps? Perquè ja no és només Pixar, és Disney. Disney és un gegant que té moltes coses agrupades i que potser no li interessa que una filial seva faci segons quin tipus d'històries. Però efectivament, si haguéssim pogut ser molt més crítics, un dolent més clàssic, no? Lo millor la tablet, lo que deia, hagués pogut ser més... Continuar amb aquesta actitud tota la pel·lícula, sap? Per què no? Però bueno, sí, és que ha estat fluixa. Hagués pogut ser molt més impactant o, no ho sé, de qualque manera abordar aquest tema diferent, crec.
0: I a banda d'això, el guió té coses que... No sé si tu vas notar que la pel·lícula com tenia masses trames paral·leles i que anava saltant de protagonista, perquè dius... I per altra banda, o sigui, Buzz i Woody són secundaris de luxe en aquesta pel·lícula, cosa que a mi m'ha molestat una mica. Ja m'agrada la Jessie i trobo que la seva història m'agrada, tot i que també crec que es queda mitges. És un altre problema que li veig, és que no han acabat la història de la Jessie, era el moment, i Buzz i Woody passen per allà, no? És com...
13: Sí, estan de suport i ja està.
0: Clar, a mi em sap greu perquè no crec que és el que hauria de ser Toy Story, i en canvi he trobat que els personatges humans surten massa. Jo no recordo cap de les pel·lícules que els personatges humans tinguessin tanta trama o tants minuts en pantalla d'una pel·lícula que no és excessivament llarga, no sé si dura 100 minuts, vull dir que...
13: Sí, una hora i mitja, més o menys.
0: Sí.
13: Pues ara que ho dius és cert, això, sí que jo crec que és la que més surten els humans i més importància tenen, perquè les altres és bàsicament les juguetes d'aventures i ja està. Però... És que fins i tot a ser dos que... No, segur que és dolent era nin aquell...
0: Sí.
13: Que me feia una por que t'acaben les seves juguetes quan era petita, les odiava.
0: Oh, i tant.
13: Eren les juguetes també els dolents, o sigui, els dolents, com els que tenien presència, no?, en aquells moments. No els propi nin. O sigui, bueno, a lo millor ser dos també amb el col·leccionista aquell i tal, vull dir... Sí, però tens raó. És veritat que amb això també han canviat bastant.
0: Sí, sí, perquè...
13: És que és una pel·lícula de Toy Story, però que no se sent gaire Toy Story, no sé.
0: Ja, hi ha moltes coses que hi falten, trobo. Ja, sí. Clar, imagina't, si Buzz i Woody ja són secundaris, ja no parlem de la resta de joguines, no?
13: Sí, és que és veritat que quasi pràcticament ni surten. Estan super de fons.
0: Sí, sí. Clar, i no deixes de ser també anar repetint el mateix esquema, no? La joguina nova que arriba, que està desterrant a les altres. És a dir, aquest esquema... que no era ben bé així, però és com que ja s'està repetint, no? Això ja ho hem vist més.

0: de super gratuïta, en pla, per què? Pues perquè sí. En pla, no sé, de sobte, això no són spoilers perquè és principis de pel·lícula.
1: Sí, sí.
0: De sobte hi ha un carregament de bus allà enmig de la mà i per lo que sí, arriba, jo crec que és un poc Deus Ex Machina, saps? És com un element que està posat expressament perquè la trama vagi així com ells volen que vagi, perquè sense ells no se pot desenvolupar. I no sé, són cosetes que dic, jolín, és que no és orgànic, això no és Pixar. És que per jo Pixar és l'estudi que fa les històries superorgàniques, en pla de tot està afilat, tot té un sentit, tot és natural, que dius no està forçat. I aquí vaig notar un parell de coses forçades. Entre aquestes coses estan els bus, que són divertits, sí, no t'ho negaré, perquè jo vaig riure bastant amb aquelles escenes, però és en pla vale, vull dir, molt gratuït, molt gratuït.
1: I llavors en aquests gags que a mi tampoc, no sé si m'han fet massa gràcia, els gags recurrents referents a que si en Woody té panxa, que si en Woody s'està quedant calb, ostres, és una joguina. No sé si fa falta fer-lo tant persona, no?
0: Sí.
1: No he acabat de connectar amb aquestes bromes, què vols que te digui?
0: Ja, jo, bueno, mira, lo de que s'està quedant calb és un poc graciós perquè s'està borrant i dius, bueno, és una jugueta, no pot ser que està en el parc, que està per allà amb sí. Les altres juguetes, se borri, no sé què, però lo de se panxa i tot això ja sí que dius, no té sentit.
1: No té massa sentit.
0: O sigui, és en pla, sí, jaja, és vell perquè és una jugueta que té molt d'anys i s'està deixant, però lo de que engreixi no té molt de sentit, lo que se borri en els cabells, doncs pues mira, és un gag graciós i ja està, però a més ho repeteixen molt.
1: I com has vist això de... Perquè ja ho havíem vist a les pel·lícules anteriors, no? Com l'Andy jugava i veiem el joc imaginatiu de l'Andy. En aquest cas, també veiem el joc imaginatiu sí. De la Bonnie, però canviant l'estil d'animació.
0: Això m'ha agradat. He de dir que m'ha prescut una tècnica narrativa bastant ingeniosa, perquè es vegis clarament... Amem, supos que s'entendria igual si no canviés tant l'estil, però... Així és que encara més evident que estàs a un moment de jugar i d'imaginar. Però jo, la veritat que m'ha agradat, troc que queda xulo. M'apareix un detall original.
1: Doncs res, ho deixem aquí, aquest Toy Story 5 del que hem parlat avui. Doncs gràcies, Escarrufa, per acompanyar-nos. Amb tu ja acomiadem la temporada. Per tant, doncs, l'any que ve, a partir del setembre, seguirem parlant del que faci falta.
0: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me sempre. És un plaer, encara que me queixi molt, però m'ho pas molt bé i que passo un molt bon estiu.
1: I hem dit coses bones també de la pel·li, eh? Vull dir que...
0: Això.
1: Ha estat balancejada la cosa. Va, vinga, bon estiu. Nosaltres hem acomiadat el programa d'avui.
0: Adeu.
1: La setmana vinent posarem punt final a la temporada amb un programa més llarg de l'habitual. Analitzarem una pel·lícula i, com ja és tradició, us tenim preparada una sorpresa d'aquelles que ens agrada reservar per al final de curs. Fins aleshores, cuideu-vos moltíssim, perquè ningú no és perfecte, ni tan sols les ovelles.

0: Fins aquí la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la podeu escoltar a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Un incendi forestal crema avui a Camarasa, a la Noguera, en una zona pròxima al nucli de Fontllonga. Segons dades provisionals dels agents rurals, el foc afecta unes 7 hectàrees i ha entrat a l'espai natural protegit del Montsec de Rubiers. Les flames cremen vegetació agrícola i forestal i han creuat la carretera C-13. Precisament aquest cap de l'incendi ja ha superat, com dèiem, aquesta via i ara mateix ha estat tallada i avança en direcció nord. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als telèfons mòbils de la zona per demanar el confinament dels veïns de Fontllonga i demanen que tanquin portes i finestres. Els bombers per ara ja han ampliat el seu dispositiu fins als 98 efectius amb 26 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. I això passa en un dia que...

0: Acaba una onada de calor, però demà les temperatures tornen a repuntar i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Precisament des dels sindicats de treball demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per aquesta calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que asseguren que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determini automàticament que els empleats han d'aturar-se. I seguim en plena sindical perquè l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. La trobada s'ha fet a Sant Celoni i ha comptat amb representants dels sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i COS, que són les que poden convocar vaga. Emplacen el govern també a convocar amb urgència la mesa de negociació amb el comitè de vaga. Precisament parlem del govern que avui ha publicat les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa aquest pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Paral·lelament a aquest anunci del govern, unes 200 persones convocades per diverses entitats s'han concentrat a Figueres per protestar contra diversos projectes traçats a l'Empordà. La majoria relacionats amb la producció d'energia energies renovables, com el Plàter o el Parc Eòlic Marí de Roses, però també es mostren contra l'ampliació del Logis Empordà i el projecte per treure l'estació del centre de Figueres i desplaçar-la a Vilafant. I en els esports, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
2: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
1: Inscripcions a www.vilafant.cat.
3: Aquí el tens, és Nai Kershom. Feia molts anys que no escoltàvem res d'ell. Aquí recuperem un gran èxit. Molt ambigut.

0: la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
2: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
1: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
2: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
1: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
3: Així sonava la música de Pointing Sisters. El seu Jump For My Love es va convertir en un tema que va encapçalar moltíssimes llistes d'èxit.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Campmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel Fast.

0: Vilafant. 107.3 FM. La teva ràdio. La teva ràdio.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
2: La música al ritme de Tom Jones, I'll Never Fall in Love.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Aquesta peça va ser tot un èxit i la veritat és que s'ho mereixia. És un clàssic de Starship. La peça porta per títol Sarah.

26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant. Els divendres de juliol a Palol Sabaldòria i al Cau de Vilafant, amb entrada lliure. El divendres 10 de juliol, a 9:45 del vespre, Sons d'un País, amb Alba Careta i Santi Careta. I el divendres 17 de juliol, 9:45 del vespre, al Cau de Vilafant, Blue Duck Duo. 26a edició dels Vespres Musicals de Vilafant, amb entrada lliure. Divendres de juliol, a Vilafant. Us hi esperem. I una peça divertida dels Rauxa. Aquí tens una versió més dinàmica de Lola, la taverna.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Els grups de rock sempre ens han sabut en regalar autèntiques i precioses balades, com aquesta, More Than Words, extrem, molt més que paraules.

0: hi ha un lloc on l'estiu es viu de veritat. Aquabrava. Tobogans espectaculars, piscines donades, zones infantils, espais verds i emocions per a totes les edats.
1: La cobra, l'anaconda, l'octospeed, el black hole.
0: L'aquacham per als més valents. Pirate Island pels petits. Tropic Island per compartir. El riu tranquil.
1: Viu un dia inoblidable a Aquabrava.
0: Un oasi de diversió.
2: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
3: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
4: Èxits i cançons que han sonat al llarg del temps, com aquesta de The Cardigans, My Favorite.

Aquesta és una de les cançons que formaven part d'un dels primers treballs discogràfics d'Antonio Orozco. Així sona aquest Mírame i toca'm.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Apa, que no va sonar i sonar aquesta cançó a

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Camarasa afecta ja una superfície provisional d'unes 10 hectàrees a la Serra dels Geners, a tocar del Montsec de Rubiers. Els agents rurals han aclarit que el foc no ha entrat a l'espai natural protegit. Un focus secundari ha travessat la carretera C13 i ha fet avançar l'incendi en direcció nord-est. Empès per la marinada, el foc ha carenat un turó i ara baixa pel vessant, amb menys intensitat, tot i que el cap de l'incendi continua generant focus secundaris. Els bombers hi treballen amb 156 efectius, 42 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris. La carretera C13 està tallada entre Camarasa i Vilanova de Meià. Protecció Civil precisament també ha enviat un missatge és alert, ara ja farà una hora, als telèfons mòbils de la zona per confinar els veïns de Fontllonga, sobretot demanant que tinguin tancades portes i finestres. Per altra banda, l'altre incendi d'aquest matí de Mont-roig del Camp està controlat. Els bombers ja han demanat el restabliment de la circulació de trens. I ahir acabava una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. Precisament el Servei Meteorològic de Catalunya alerta que aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent. Precisament revisem aquesta previsió del temps, sobretot per aquesta tarda i per als propers dies, amb Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Dissabte de treva, sobretot pel que fa a les temperatures, que avui hem assolit els 38 graus a punts del Pla de Lleida, però la jornada està molt...

0: imatge fogosa a tot el prelitoral i litoral català. Amb una tarda que hem tingut la presència d'algun ruixat aïllat esporàdic a punts del Pirineu i Prepirineu més oriental, demà diumenge iniciarem aquesta tercera onada de calor amb unes mínimes elevades, sobretot al delta de l'Ebre. Matí, que tindrem la presència de molts més núvols, sobretot a la Costa Brava i Daurada, tindrem l'arribada de molts núvols als prims al conjunt del país i també aquesta pols amb suspensió provinent del continent africà que ens deixarà aquest cel molt més marronós. Amb un migdia les temperatures recuperaran els 40 graus al Pla de Lleida i a les valls del Pirineu esperem superar els 32 graus. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que vagi molt bé.
1: I precisament per aquesta calor, els sindicats de treball demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per aquesta calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren que són genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció. Per altra banda, el sindicat de l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs el 8 de setembre. Ho han fet en una reunió on també estaven USTEC, CGT, Intersindical, CNT, COS, que són els que la poden convocar. També insten el govern de la Generalitat a convocar la negociació amb el comitè de vaga. Ja en esport, ràpidament, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: 107.3 FM. El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Després de l'entrevista d'Évole a Zetangana, alguns comencen a conèixer encara més a aquest artista. Anem a recuperar Mala Mujer, un dels èxits de Zetangana.
2: Mala Mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel. Mala mujer, mala mujer. Me han dejado cicatrices por todo mi cuerpo, tus uñas de gel.

0: pico en la cancha.
1: Radio Vilafant 107.3 FM.
2: És quan no hi ets que et trobem a faltar i et posem falta fins i tot, eh? Així recordem el Missing You de John Waite des del 107.3 de la teva FM. Sempre, sempre al teu costat. No et volem perdre. Et quedes?

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Una bona cançó i un bon tema musical en aquests moments aquí a la FM.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: 107.3 FM.
1: Quan parlem i pensem en Rem, de seguida ens ve a la nostra memòria aquesta cançó. Una de les més importants dins la seva llarga trajectòria musical de Rem és el Losing My Religion.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Pocs guitarristes hi ha en aquest món que sàpiguen tocar la guitarra com ell. És un autèntic mestre, Gary Moore. Seal, Got the Blues.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, que rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar,
1: porque vamos a aparentar. Si no tuviera... La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La veritat és que no és gens fàcil buscar i remenar dins la discografia del Setmanà i triar una de les seves cançons. Totes són boníssimes, com aquesta de Rayando el Sol, Maná.

107.3 FM. Aquest mes de juliol arriba la Festa del Carme de Vilafant. Els dies 17, 18 i 19 de juliol, 3 dies plens d'activitats per a totes les edats. Divendres, concert...

0: diumenge a Petanca, missa solemne, l'espectacular Splash Vilafant, acte solidari per l'esclerosi múltiple, sardanes amb els rosinyolets i marxa nòrdica. Consulta tota la programació a vilafant.cat. Festa del Carme 2026 a Vilafant. Aquest juliol, viu la festa!
1: L'any 1982, l'inici de les emissions de Ràdio Vilafant, quan érem molt, molt jovenets, Doncs tocaven temes com aquest de Cassian de Sunshine Band, Give It Up,

0: 1980 destriomfava KIC and the Sunshine Band amb aquest rendeix-te Give It Up. Quantes i quantes vegades, quants balls hem fet amb la cançó de KIC and the Sunshine Band.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: La música que s'apodera de les zones de la ràdio amb Merche i el seu Abre tu

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: 107.3 FM.
1: De tant en tant també ens agrada posar-nos romàntics amb balades com aquesta de Captain Antonil. Do that to me one more time.

0: 107.3 FM.
1: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
2: Segur que recordes aquesta peça musical, USA for Africa. Va ser tot un aconteixement al We Are the World.

0: Ràdio Vilafant.
1: Diferents artistes de la talla de Ricky Martin, Alejandro Sanz, Thalía, Juan Luis Guerra, Celia Cruz i molts altres amb aquest El Último Adiós.

0: Dies amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit, l'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, en una nova setmana en la qual volem compartir moltes històries musicals corresponents ja a aquest ple estiu del 2026. I és que les cançons que tindrem amb nosaltres, moltes en català, seran precisament cançons que faran el seu estiu. Aquest, com us deia, del 2026. Comencem amb la primera que ens arriba, que és la Banda Neon, també els Búhos i Mon DJ. Tots tres treballen i han treballat, de fet, de valent per una cançó com aquesta que es diu El Ventilador i que formarà part de la banda sonora d'aquest estiu. Així iniciem el nostre camí, amb ritme, amb Banda Neon, Búhos i Mon DJ. Això es diu El Ventilador.

El ventilador segurament és un dels aparells que es fan servir més als estius. És una de les cançons de Banda Neon, de Búhos i Mont DJ que s'han unit per fer aquesta cançó ben estiuenca. El ventilador ha obert aquestes estrenes d'aquesta setmana i ara, doncs, obrim fronteres i traspassem l'Atlàntic i ens anem fins al Canadà amb una banda canadenca de rock alternatiu que va ser formada el 1988. Ells es diuen Barenaked Ladies i aquesta és la seva nova creació, Almost Ready.

La banda canadenca Bare Naked Ladies, una banda canadenca de rock alternatiu formada el 1988 amb nova cançó sota el braç i que es diu Almost Ready, que ens ha acompanyat en aquests primers minuts d'estrenes. Tornem a Catalunya amb un dels referents del pop urbà en català, un projecte musical que va néixer fa 3 anys al Maresme. Es diuen Danny Six i Iskits, i tots dos ens proposen aquesta Que s'aturi el temps.

0: podríem estar.
1: Que s'aturi el temps, aquest és el ritme que ens han portat Danny Six i Skid, tots dos junts, per aquesta peça que ens porten aquests referents del pop urbà en català. Des del Maresme, així ens han arribat, i ara tornem a fer un viatge, en aquest cas molt més a prop, anem fins a Gran Bretanya, per escoltar a la cantant britànica Charlie XCX, la seva nova cançó Wink Wink, que és el tercer avançament del que serà el proper disc anomenat Music Fashion Film.

La nova cançó de Charlie XCX es diu Wink Wink i formarà part del seu proper disc, que es dirà Music Fashion Film. Seguim endavant i tornem a Catalunya. Anem amb un personatge anomenat Joan Quadern. És un cantautor emergent de Reus i el coneixerem ara mateix amb la seva nova cançó Demà descansa, Pere.

Joan Quadern, aquesta és la cançó Demà descansa, Pere, amb el cantautor emergent de Reus, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a fer un viatge cap a Gran Bretanya, cap a Anglaterra, per escoltar el més nou de John Newman. La seva cançó es diu Through Me a Line.

És el ritme de John Newman, la seva nova cançó d'aquest cantant i compositor britànic que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Es diu Through Me a Line. Noves cançons, noves històries que anem compartint setmana rere setmana, sempre al teu costat. I ara mateix tornem a Catalunya per escoltar un artista emergent de Sabadell. El seu nom és Arnau Aguilar i aquesta és la seva nova cançó, Dolça Llum.

Arnau Aguilar, l'artista emergent de Sabadell, amb la participació de Lira, una altra veu, emergent també en el panorama musical català, i tots dos ens presenten aquesta cançó que es diu Dolça Llum, una cançó que ens parla de l'autodescoberta, de la connexió amb un mateix i del procés de deixar enrere portes i també lligams. Després de Lira i Arnau Aguilar, anem a fer un viatge de nou, en aquest cas cap a Nord-Amèrica, per escoltar el més nou de Katy Perry. Es diu Watch It Burn.

Es diuen Partí i Peres, és un grup de pop electrònic de Sant Cugat del Vallès, són quatre amics, i en aquesta cançó que es diu Uf, quina calor, hi col·labora el cantant mallorquí Xavi Hernández. Junts per aquesta peça, que també forma part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estàs escoltant estrenes i compartim les cançons noves de la setmana. I ara mateix anem amb un personatge anomenat Matt Hansen, que és originari de Califòrnia i que ens arriba amb el seu nou tema, Thinking About Me.

Thinking About Me, aquesta és la nova cançó de Matt Hansen, aquest californià que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya, arriben des de Falset al Priorat, a Tarragona, un grup que va néixer l'any 2019 i amb una rumba molt fresca per aquest estiu, sota el nom de La de Barcelona. Ells es diuen Primera Cita.

La gent de primera cita i aquesta cançó que es diu La de Barcelona, una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana. Seguim endavant i ara tornem de nou a Nord-Amèrica per escoltar la cantant i compositora de Chicago, Rabin Linnae. La seva nova cançó es diu Saturday Nights.

El seu nom és Ravi Lenae, aquesta és la seva cançó Saturday Night, una altra novetat de la setmana, amb aquesta cantant i compositora de Chicago. Tornem a Catalunya amb el so, la música, la veu d'en Rocchio, que és el projecte musical d'en Roc Terruell Roma, un jove cantant, compositor i productor de Sabadell. La seva nova cançó es diu No hi ha estiu sense petó, i que forma part de la seva nova era musical lligada al llançament de l'àlbum Juganer.

0: sense petó.
1: No hi ha estiu sense petó. Aquesta és la cançó de Rockio, una altra novetat de la setmana. Anem per ses majestats, The Rolling Stones, que bé, el dia 10 de juliol tindran nou disc que publicaran aquest dia i que es dirà Foreign Tongues, i amb 14 cançons enregistrades amb col·laboracions de luxe com Paul McCartney, Robert Smith dels The Cure, Steve Winwood i molts altres. 25 discos ja d'estudi. Aquest és el darrer Foreign Tongues, que sortirà, com us deia, el 10 de juliol, amb cançons com aquesta, Jealous Lover, una de les noves dels The Rolling Stones.

Jealous Lover, aquesta és una de les noves cançons dels The Rolling Stones, que tornen de nou a la càrrega amb nou disc que sortirà el proper 10 de juliol. Seguim endavant el nostre camí, ja pràcticament a la part final, però encara ens queden un parell de temes per escoltar. El primer ens arriba amb veu dels The Tietz, i és que el duet mataroní ens proposa la seva particular cançó de l'estiu, i es diu

0: prop.
1: La nova cançó dels The Tears era això, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes que s'acaba, i ho farem tranquil·lament, sense tant de ritme com hem compartit fins ara. Ella es diu Sydney Christmas, és una cantant i actriu de teatre musical anglesa, i es va fer mundialment famosa després de convertir-se en la brillant guanyadora de la 17a edició del programa Britain's Got Talent l'any 2024. La cançó que escoltarem es diu Lean on You. És una cançó d'amor i de suport, una preciosa balada, pop d'amor, de gran intensitat vocal, com comprovarem. Així, amb ella, amb Sydney Christmas i la cançó Lean on You, acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Això sí, tornem la setmana vinent aquí mateix compartint un nou estrenes d'aquest estiu del 2026. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, gràcies per ser-hi. Fins la setmana vinent. Adéu-siau, salut!

Aquest estiu, la cultura surt a trobar-te. Arriba el FAST, el Festival d'Arts Escèniques dels Micropobles de l'Alt Empordà. Del 26 de juny al 26 de juliol, gaudeix de teatre, dansa, circ, humor, música i molt més en espais únics de Capmany, Vilabertran, Sant Climent Sescebes, Garrigàs, Espolla, Pont de Molins, Vilanant, Rabós, Siurana i Ordis. Una experiència cultural per viure les nits d'estiu d'una manera diferent. Consulta tota la programació i compra les teves entrades a fastempordà.cat. Aquest estiu, deixa't sorprendre pel FAST.

0: la fan. 107.3 FM.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre. Però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canela embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
3: Descobrint i tornem a proposar-vos temes de Richard Marx. La veritat és que és un home que va tenir una època de molts, molts èxits, com aquest tema de Hazard, Richard Marx.

0: La nit del 19 de setembre de 1961, en una carretera solitària de les White Mountains, a New Hampshire, una parella, en Barney i la Betty Hill, tornaven a casa després d'unes vacances a les cascades del Niàgara i per Montreal. Però el que semblava un viatge rutinari per la ruta 3 es va convertir en el cas que canviaria la ufologia per sempre i definiria el gènere de les abduccions alienígenes. Una llum erràtica al cel, un objecte silenciós i unes figures humanoides que els observaven van ser el preludi del misteri. Acompanyeu-nos a descobrir què va passar aquella nit al nord dels Estats Units, perquè a l'estiu la nit més fosca és pànic a la ciutat.
1: La nit més fosca, pànic a la ciutat.

0: Bones, benvinguts un dia més al programa d'estiu de la nit més fosca, per tant, benvinguts a Pànic a la ciutat. Segon programa on avui ens centrarem en el que podem dir el primer cas certificat de presumpta abducció extraterrestre. I diré presumpta perquè, bueno, hem de ficar tot entre cometes, val? Podem dir que bàsicament aquest va ser el cas que va marcar les característiques canòniques del que és aquest fenomen, i estem parlant del cas de Barney i Betty Hill, que són una parella que, per l'època en què passa això, ja podem dir que passa a Estats Units, als anys 60 més o menys, doncs és una parella atípica, igual que atípica és la parella que m'acompanya, doncs, sempre aquest estiu, en aquesta ocasió des del País Valencià, professor i guia turístic, ufòleg aficionat, suposo, Francesc Morales, què tal?
1: Hola, bones, des de València.
0: Què tal?
1: Amb accent obert o tancat, no sé, ara... N'he vist molt d'oberts, d'accent.
0: Sí?
1: No sé, la polèmica aquesta, l'accent tancat, no sé...
0: Bueno,
1: no sé
0: si
1: la va...
0: És que en principi o porta accent o no.
1: Ja, però jo recordo...
0: Sí, algú quan... per no fer-ho català, fica l'accent tancat, però que està mal escrit.
1: Quan puja l'atur, no?, que els polítics han de començar a fer no sé què,
0: parla
1: d'accents.
0: Molt bé, València,

0: estàvem parlant fora de micro, el que t'agrada del País Valencià i tal.
1: Sí, bueno, Daniel, és bueno, és el millor, sí.
0: Tenim molts oients al País Valencià, per tant.
1: Sí, sí, és la tercera ciutat d'Espanya,
0: bueno,
1: i té molt bon carril bici.
0: L'Espanya.
1: De fet, es pot... Sí, sí, no, jo incloc Catalunya està dins d'Espanya, això, fins que la Guàrdia Civil no ho deixi anar, no, això... No, això t'he dit jo, que no... Aquestes coses la porta la Guàrdia Civil, a la pràctica, no... La gent vota i tal, però no...
0: No funciona, no?
1: No funciona per així, eh?
0: Bé, des de la capital de l'Alt Empordà, concret Figueres, Guiri Intergalàctic, Jacint Casademont, què tal?
2: Bé, jo molt content d'estar aquí parlant d'aquest cas, un cas mític que em fa molta il·lusió.
0: Bueno, estàvem parlant d'Espanya i de València.
2: També, m'encanta parlar d'Espanya i de València.
1: Són casos mítics.
2: Jo els valencians normalment els odio, però els pocs que hi tinc relació, hi tinc molt bona relació. És molt curiós.
0: Va, comencem, si us sembla, el programa. Avui, com deia, parlarem d'un cas, un cas d'abducció, abducció en principi extraterrestre, podem dir suposat cas, i també podem dir que és el cas que va marcar, com dèiem, el que és el fenomen de les abduccions, el fenomen canònic, de com han de ser les abduccions. Descobrirem que no és el primer que hi ha documentat, però sí que potser és el més famós. Francesc, situem-nos en l'època, tornem a estar als Estats Units, tornem a estar més o menys a la mateixa, uns 15 o 20 anys més endavant del fet que va passar la setmana passada, de Roswell. Estem a mitjans dels anys 60. Tu, que coneixes bé la societat americana, explica'm com era la vida dels americans als anys 60.
1: Sí, estem a principis de la dècada de 1960, estem en un procés que ha començat ja a finals de la dècada anterior, en el qual s'està eliminant el que queda de diferències jurídiques entre gent que té tots els drets com a ciutadà americà i gent que no té tots els drets reconeguts, potser sí a nivell federal, però llavors a l'acabar és a nivell estatal o a nivell comtal, doncs hi ha gent que té el dret de vot molt, molt limitat o inexistent, per no dir qüestions de feina o educació, no? Estic parlant, evidentment, de la població d'origen esclau, la població afroamericana als Estats Units, però no només l'afroamericana, o sigui, aquí estic incloent processos pels quals està passant el país després de la Segona Guerra Mundial, en la qual els Estats Units s'està desprenent de les seves colònies, a poc a poc, o les està convertint en una altra cosa, no? Que és el cas de Puerto Rico, i a veure què fem amb aquesta gent, si poden ser ciutadans o són només nacionals dintre del país. Que normalment coneixem el moviment pels drets civils dels afroamericans, però això forma part d'un procés més ampli d'acceptació de qui és ciutadà i també de creació de nous estats. No fa gaire que s'ha creat els dos darrers estats, que són el de Hawaii i el d'Alaska, no sense polèmica, evidentment, perquè són estats on la gran part de la població, per no dir la majoria en algunes zones, no és blanca. I això solia ser requisit indispensable per crear estats, val? Això ens estem situant, perquè estic posant èmfasi en aquest cas i no en aquest procés, en aquest fenomen social i polític, i no en altres coses que estan passant, no? Com, jo que sé, la construcció de nous vehicles, per exemple, perquè això està relacionat amb el cas. Estem parlant d'una parella interracial.
0: Clar, una parella interracial que en el moment, podem dir, a l'època no era una cosa habitual, o sigui, era molt poc habitual, podem dir, o no era gaire ben vist, potser, per alguna part de la societat. I més,
1: a veure,
0: de la societat més, o sigui, ciutat segurament sí, potser Nova York era normal, però potser a l'Amèrica més rural potser una cosa complicada, no? de gestionar.
1: Sí, clar, el que passa que ens hem de situar al nord-est, molt al nord-est dels Estats Units, on la població, a veure, això també és un element que normalment no s'entén o no està present en la societat nord-americana des de fora. I des de dins també és una dada poc coneguda. La població afroamericana no és en absolut important a nivell demogràfic. No ho ha estat mai. En alguns moments del sud-est dels Estats Units sí, ha estat o continua sent en alguns comtats del sud-est dels Estats Units per qüestions de mà d'obra esclava. Però estem parlant sempre, ens estem movent en un 10-15% de la població total dels Estats Units.
0: Si volen dir que són minoria, o sigui que...
1: És que ja ha estat, des de fa temps, arrabassada per la, entre cometes, minoria hispana. L'asiàtica li ve al darrere, d'aquí ve els conflictes entre població d'origen asiàtic, xinès, i població d'origen afroamericà, sobretot a la costa oest, no? Això és el que explica pel·lis com Romeo debe morir o Rush Hour, no? El de Chris Tucker, com es digui, i el Jackie Chan. Són pel·lícules que no sorgeixen.
2: Vaya clàssics, eh? O sigui, estem tirant...
1: Sí, sí.
0: Factors.
1: Tirant de... Sí, però s'han d'entendre, són unes pel·lis que es fan, i n'hi ha d'altres, són pel·lis que es fan als anys 90, perquè és on no comença, però ha explotat un cicle de violència que es continua mantenint. No oblidem que el que mata George Floyd, uh-huh, el famós George Floyd, és un policia asiàtic, d'origen asiàtic-americà, no? Tot això que continua existint té una importància als anys 90. Clar, en el cas del matrimoni de Barney i Betty Hill, no sé fins a quin punt és estadísticament important, però si es dona, s'ha de donar en aquests estats del nord on la població negra ha emigrat, en alguns casos són refugiats, de fet, de la violència que reben des de fa dècades en el sud-est dels Estats Units, per part del Ku Klux Klan o de l'alcalde del poble, si és que no és la mateixa persona, a vegades. Per tant, no és estrany trobar aquests fenòmens tant més al nord.
0: En concret, ens hem de situar pels fets que ens ocupen entre el 19 i el 20 de setembre de l'any 1961, com deies, al nord-est de l'Estats Units, en concret a Lancaster, que és una ciutat, poble, no sé com de ciutat, potser, de l'estat de Pennsilvània, per tant, al nord, i aquesta parella estan conduint per una carretera, venien de Canadà, no?, si no recordo malament, conduïen per una carretera de la zona, i de cop i volta aquests activistes por drets civils, què els hi passa? Perquè clar,
1: doncs,
0: molt activistes por drets civils, però no acceptaran els marcianos com un company més,
1: Exactament, els hi passa això, que els marcians els volen com un company més i no els agrada. El que passa és el que a partir d'aquest moment tothom començarà a entendre que això són els elements bàsics d'una abducció. És el mateix que el que vam explicar amb el cas Roswell. Quan el cas Roswell passa, s'enteren quatre gats. No és fins als anys 70 que llavors, sí, el meu pare o jo o no sé qui, vaig estar allà, que llavors explota tot, no? Això és un cas semblant. O sigui, hi ha una parella que li passa alguna cosa, es troba de cop i volta a casa seva i ha perdut com dues hores o tres de la seva vida, el típic cas de tempus fugit, i no serà fins un temps més tard, no, uns anys més tard de fet, que de nou, temes d'hipnosi, ja s'involucra un psiquiatre, un psicòleg, un terapeuta, etc., els hi fa recordar o ajuda a que recordin, clar, aquí depèn de la creença de cadascú, què és el que els hi va passar aquella nit del 1961.
0: Expliquem el cas de forma cronològica, mm-hmm. Per tant, expliquem què va passar, o sigui, com es van succeir els fets, i després generalitzarem que no, això no va passar, la gent no es va assabentar immediatament, que no van explicar el moment, però perquè, o sigui, expliquem que els hi va fer una pel·li, per dir-ho d'alguna manera, O sigui, anem amb els fets de manera cronològica i després analitzarem que si realment va passar com a Roswell o no, que ja heu fet spoiler, ja heu dit per tant que sí. Però perquè la gent s'aclareixi, són bàsicament són senyors que van per una carretera i veuen unes llums estranyes.
1: De fet, senten uns bips, senten un bip-bip-bip, o no sé bé com ho descriuen, veuen unes llums estranyes i pràcticament el que recorden és que això ja són a casa seva i continuen sentint aquests bips. I quan estan a casa seva, la dona, crec que és la dona i no l'home, té com unes taques o unes cremades al vestit, se n'adonen que han perdut dues hores de temps i és com si no volguessin parlar del que ha passat, no? Sobretot el marit no vol parlar del que ha passat, però és la dona la que li continua donant voltes al tema, té mals sons.
2: Exacte, o sigui, té tota una sèrie d'efectes col·laterals, l'encontre, que no saben què ha ocorregut, que va des de marejos a pèrdues de temps posteriorment, igualment com si no poguessin tenir la memòria al 100%, tenen morats al cos, o sigui, tenen diferents elements que fa que la dona, junt amb el seu home, que sembla que no en vol parlar, però sí que se n'adona la dona que hi ha alguna cosa més, que és llavors quan decideix fer el pas, perquè hi ha proves físiques, evidències, que indiquen que alguna cosa ha passat, sigui un omni, sigui que els han segrestat, sigui que s'han fotut una trompada.
0: O sigui, bàsicament aquest senyor els hi passa el que quan fas un viatge llarg per carretera vol que li passi a tothom, o sigui, que de cop i volta estiguis a puesto, que en principi és positiu.
1: Una bilocació, no?
0: Sí.
2: Clar, aquí hi ha també un element important. El senyor que havia servit al Vietnam, i ell, quan veu les llums al cel, comença a teoritzar diverses vegades sobre el que podria ser, sobre diferents models d'avions,
1: satèl·lits,
2: i què podria, exacte, què podria arribar a ser. O sigui que, en principi, ells dos no eren persones crèdules. Això ho hem de tenir present. A més, que tampoc hi havia tants antecedents populars com per veure les llums al cel i dir, hòstia, és un omni i hòstia, m'han abduït.
0: Clar, és que, bàsicament, com la setmana passada veníem del cas Roswell, que havia passat l'any 47, però ja sabem que aquest cas no es va fer popular fins bastant després, en què als anys 50, als anys 50, a principis dels 60, potser aquest cas ja fos conegut, no és com a l'actualitat, que la informació va molt ràpid, sinó no tothom tenia accés, o no tothom s'assabentava d'aquests fenòmens, potser, diguem, més friquis o més residuals o més de cultura alternativa. Per tant, dubtem potser que aquestes persones coneguessin amb detall el Carl Rosen.
1: Però existeix. La germana de la dona, la germana de Betty, és una d'aquestes que es llegeix aquestes primeres obres, no? d'ufologia, no de ciència-ficció dels marcians ataquen la Terra i tal, no d'ufologia com l'entenem avui en dia.
2: Que hi havia Hynek, Jacques Vallée, tots aquests.
1: I sembla que havia tingut una conversa, que les dues germanes havien tingut una conversa, doncs, no sé, dies abans o setmanes abans d'aquestes vacances.
0: O sigui, abans que passés tot, a ella li havien explicat que existien... O sigui,
1: havien tingut una conversa sobre el tema.
0: Estem parlant de suggestió, potser.
1: És el que és.
0: És el que creus tu, Francesc, és el que no creuen ja.
2: No, vull dir, però que aquesta conversa van parlar realment d'adopcions...
1: Clar, no ho sabem. Van parlar del tema d'alienígenes i...
2: Clar, el tema alienígena sí que era un tema que era dins de l'opinió pública i era un tema recurrent i se'n feien pel·lícules i a més, això no volia que encaixi amb el que ells van asseverar un cop estaven sota hipnosis. Sí, que el tema era candent, era candent.
0: Perquè aquesta gent els hi passa això, fan un viatge per carretera, els hi passen uns efectes, diguem, estranys, estan uns temps, uns dies, unes setmanes així preocupats, comportant-se tenint records estranys, amb malestars, la dona que hem dit, problemes amb taques a les pells, el vestit cremat, l'home que no vol parlar de certes coses, un comportament també bastant estrany, i decideixen aclarir què els hi ha passat.
2: Deixem fer un apunt. Sí. És ella que porta la roba del revés?
1: Crec que sí, sí.
2: Clar, és que això també és bastant una cosa que dius, hòstia, que realment tinguis la roba al revés, això vol dir que te l'has tingut que treure i tornar a posar.
0: Això passa molt en els cotxes.
1: Sí, és que estava a punt de dir el mateix.
2: No sigueu porcs, sisplau. Estem parlant de gent segrestada per extraterrestres.
0: Ja, també pot ser que hagi vingut el xèrif del condado i han dit un negre amb una blanca dins un cotxe.
2: Clar, és que per mi és una de les claus del tema que ho ha apuntat en Francesc, però m'agradaria dir-ho, que un negre realment s'atrevís a declarar que havia sigut abduït per extraterrestres, tenies que tenir uns pebrots molt grossos. Perquè ja prou tenies amb ser negre, estar casat amb una blanca i a sobre dir, mira, admeto que m'han segrestat extraterrestres i m'han fotut un dip pel cul. Sí, ojo.
1: És que això explicaria per què en tot aquest cas la persona que porta la veu cantant és ella. De fet, ell, jo crec que ell mor sense admetre que realment va passar alguna cosa estranya d'alienígena.
0: Clar, en aquesta parella podem dir que la setmana passada també teníem, éreu vosaltres, no eren Marder Scully, també podem dir així, una persona que estava més propensa a creure i l'home que no sabem si ho creia o no, però com a mínim ho amagava. O sigui, no deia obertament el que li havia passat o que es creia el que li havia passat o que deia que el que li havia passat era una adopció ovni, però la dona sí que ho diu obertament, potser no ho diu del tot obertament, però bueno, sí que ho diu obertament. Però anem a la part de l'hipnosi, o sigui, com deia, han passat unes setmanes des de l'adopció i decideixen anar a un hipnotista. Per què? Perquè els hi reveli què els hi ha passat o què els hi està, en aquest viatge de carretera i què els hi està passant a conseqüència d'aquest fet estrany que els hi ha passat en aquest viatge per carretera, no?
1: Clar, llavors és quan començam a tenir doncs, tota la panòplia, no? De la mitologia abductiva, no sé bé com dir-ho, de plates voladors, que ells t'observen des d'una distància, llavors no te n'adones i ja estàs a dins de la nau, van ficant coses per investigar-te el cos, hi ha un líder, no? Sempre hi ha d'haver un líder.
0: Són
1: molt jeràrquics, els alienígenes, pel que sembla, han de tenir un jefe, i llavors en quines circumstàncies et deixen anar, si et tornaran a veure un altre cop o no, etc. No? És el que després i encara avui en dia marcarà la pauta de diferents abduccions.
2: Clar, això també és una cosa molt curiosa. Tot el que diu el matrimoni Hill són això, el que diu en francès, són els típics tòpics dins de les abduccions.
0: Tenim dades, però... no, del que diuen? Tenim detalls del que diuen. Ho explicarem.
2: Sí.
1: Vale,
0: però sí,
1: tenim dades.
0: Bueno, si sabem el que van veure.
2: Sí, bueno, el que diuen que van veure.
0: Bueno, clar. Sí, clar.
2: El que volia apuntar és que aquests efectes col·laterals o secundaris, o com li vulguem dir, i altres coses d'aquesta abducció, ara fa que sempre que es produeix una abducció, si no encaixa amb aquests paràmetres, tot i ser l'actualitat, no s'admet com a real. I això és un tema que dins del món de l'ufologia està molt comentat, que diuen que els efectes d'una abducció a cada persona poden ser diferents, i en canvi aquests paràmetres marcats per els Hill s'han establert i tot allò que es desmarqui d'aquest marc ja es creu que no és real. ja no es pren seriosament aquell testimoni. O sigui que, en part, bé, perquè és el primer cas que tenim, però en part ha fet molt de mal dins el món de l'ufologia.
0: Bueno, ha marcat, això és el cas canònic, ha marcat com ha de ser una abducció, no?
2: Per bé o per mal, aquest és el problema, que es queixen molts ufòlegs.
1: Clar.
0: I molts abduïts, entenc, també. Presumptes
2: abduïts. No, perquè els abduïts, bueno, es queixen perquè hi ha gent que després d'una abducció diu que ha viscut coses que podríem englobar dins a més el món paranormal, fins i tot sentir veus, moviments objectes a casa. Doncs si tot això ho expliques a un periodista o un ufòleg, ho matrà perquè la gent ja no es creu que jo formi part de l'abducció com a dany col·lateral, sinó que té que ser exactament el mateix que vam patir aquesta parella.
0: Vale, i anem a el que a la gent li interessa. Què va patir exactament aquesta parella? O sigui, entenc que ells estaven fugint o anaven per la carretera, com ja vam explicar. Va sentir un soroll raro. Van veure un platet volador. Aquest platet volador entenc que va aterrar davant seu o darrere seu. I què? Va baixar un ésser verd i els hi va dir alguna
2: cosa? Escali, són grises.
0: Són grises.
1: No, són el que es convertirà en l'estereotip, no? De que són grisos, amb els braços allargats, el cap gros, els ulls així com també grans, pràcticament en els laterals del cap, i això, i els sotmeten a exàmens mèdics.
0: Si el pugen a la nau, entenc. Sí, és sí. L'extraterrestre que tenim prototip. Quan fem una caricatura, anem, busquem al Google, caricatura extraterrestre, això.
1: Neix amb aquestes sessions d'hipnosi.
0: O sigui, perquè feu una idea, el de Pade Medinusa, l'extraterrestre que surt, pues, aquell.
1: Okay. Ah, sí.
2: No, l'únic que falla són les cames.
0: Ah, que les tenen llargues, les tatuades.
2: Sí, no són cames de gat, sinó que són cames extremitats llargues.
0: Vale. Doncs es troben aquests éssers extraterrestres, els pugen a la nau i allà els hi fan experiments.
1: Exacte.
0: Pot ser que tot fos una venjança per a Roswell, ja que a Roswell han fet experiments als terrers, als terrícoles, als extraterrestres.
2: Ara admetem que va haver-hi experiments i va
0: ho vas admetre tu la setmana passada. Jo em limito a deixar de teories.
1: Va haver una autòpsia, no? Per tant...
0: Pot ser una venjança o no?
1: Home, pot ser. Ja et dic que no. No, perquè a més l'experiència no és terrorífica, pel que jo entenc, no és terrorífica com moltes vegades després s'explotarà, no? Perquè sí que és cert que els recullen mostres de cabell, d'ungles. Ella, a Betty, li fan una prova d'embaràs, no? Per entendre'ns, que típica de l'època, però ella manté contacte telepàticament, no sé com, amb el líder, i li arriba a demanar una prova de que ella ha estat aquí, no? Perquè pugui convèncer la gent de que ha existit. I ara no recordo exactament, crec que hi ha com un llibre o no sé quin document que ell li diu, no, em porto tot això i per si algú et pregunta per poder demostrar-ho, no? Però en l'últim moment ell li treu.
0: Ell està parlant de l'extraterrestre.
1: Sí, perdó, ell, el senyor extraterrestre, i li treu. El que sí s'emportarà serà el famós mapa, el famós mapa estel·lar, que s'emporta o d'alguna manera ella és capaç de reproduir aquest mapa estel·lar d'on venen o d'on suposadament venen aquests alienígenes, no? Que si algú que ha crescut als anys 80-90 a Catalunya li resultarà familiar el nom, perquè estem parlant de Raticulín.
0: Home!
1: Clar, el famós... Com es deia? Se m'ha anat el nom.
0: Carlos Jesús.
1: Això, bueno, el famós Carlos Jesús.
0: O Christopher.
1: No, Christopher, és veritat.
0: Era, sí, o sigui,
1: Carlos Jesús, la personalitat que tenia.
0: Clar, doncs... Vendant 100.000 naves, que estan esperant de
2: l'estat de la luna. 10.000 milions de naves.
0: L'estat de la luna.
1: Quan ell deia Raticulín, no estava dient un nom que s'acabava d'inventar l'atzar. Això prové d'això, és el Zeta Reticuli, un sistema que té dos sols de no sé on.
0: Real, existeix.
1: Sí, existeix, està documentat, i per això hi ha gent que ja ha trobat que coincideix amb Zeta Reticuli. D'altres diuen que són uns punts i unes línies en un paper. És que tot és com... Us en recordeu aquella pel·li de Star Wars? Ara no recordo quina és. És d'aquestes últimes. Que li dona una daga a la noia aquella i llavors per trobar no sé què agafa la daga que fa servir com de regla mirant una nau estavellada. I dius, però tu com saps on és el punt zero? El teu punt de referència. Clar, aquesta cosa tan bàsica...
0: Bueno, això també passa a Indiana Jones, aquí,
1: sí, passa les històries.
2: És que li traieu l'èpica tot.
1: Mira, Xavi, jo recordo...
2: Si hem de fer programes i tot és una merda i tot és inventat...
1: Empordanesos.
0: La gent ens escolta per això.
1: Empordanesos, escolteu-me. Jo he arribat a estar al Cap de Creus, a l'església aquella que tenen allà, sí. I una noia que feia de guia, perquè la finestra de l'absis de l'església de Cap de Creus està desviada, no està mirant directament a la porta, no? A la portalada quan entres. I ell li va voler donar un toc de misteri, va dir, no sabem per què està desviada, però si mirem per la finestra podem traçar una línia recta cap al Cap de Creus. I vaig pensar, home, des de casa meva també puc traçar una línia recta fins al Cap de Creus. No és una línia recta. Doncs això és el mateix. Ho sento molt, però... Però sí que és cert que a ella se li va costar aquesta organització, que era el NICAP, National Investigations Committee on Aerial Phenomena.
0: Sí, a la Betis se li va costar una associació de gent que mira marcianos.
1: No, una organització no governamental, però que neix a Washington DC, seriosa.
0: I els homes de negre.
1: Suposo.
2: No.
1: Això és un altre tema. Sí, o sigui, no és governamental, però no són... O sigui, no, tampoc és el SETI, per entendre, no? I de fet ja va desaparèixer fa uns quants anys, als anys 80, que suposo que en part vindria la fama d'ella a través d'aquesta organització també. Uh-huh. Se li costa per saber exactament de la seva experiència, i a partir d'aquest moment també sortiran els llibres, i ella es converteix en una mena de mite dintre del món de l'ufologia, perquè va viure uns quants anys, no? No recordo quan va morir la Betty Hill.
0: Però, o sigui, podem dir que en el cas anterior l'home que va descobrir el paper de plata, aquell que no es doblegava, no va fer fortuna amb el descobriment, però tant, sobretot la Betty sí que, o sigui, la família sí que va fer diners
1: no ho sé, però...
0: Bueno, diners, dir que van treure rèdit el que els havia passat.
1: Ella sí.
0: Bueno, entenc que ell també, no? El seu home.
1: Clar, el 1969 és quan mor el marit. Uh-huh. I mor dient, a veure, això que està dient la meva dona, no sé què.
0: La meva dona no està bé, no?
1: En canvi, doncs ella, sí, ella va continuar explicant aquestes coses i era com... Com es diu aquesta senyora que fa còmics a Catalunya?
0: Pilarín Vallès.
2: La Pilarín Vallès.
1: Això, és la Pilarín Vallès de la ufologia.
0: Jo anava a comparar-los amb els Warren, eren els Warren de la ufologia, potser.
2: Clar, aquí potser un problema tenim, que també és el primer que s'encarrega realment a la psicologia o psiquiatria i fot el nas, i és que va ser el psicòleg, psiquiatre, no recordo què era.
1: Simon.
2: Qui realment, jo crec que és qui més va treure profit. Jo crec que aquesta senyora ho visqués o no, ho fos real o no, ella hi creia, i jo crec que va ser el psicòleg que realment es va nutrir de...
1: És que estem en un món, això crec que ho vaig comentar amb tu, Xavi, quan em vau convidar al Nit Més Fosca per parlar de Mulligan.
0: Sí.
1: El tema de la identitat múltiple, no sé com es deia, que la figura del psiquiatre, psicòleg, psicoanalista que es vol fer famós a partir de casos d'altres persones, no? El tio que escriu el llibre dintre de la novel·la d'Aníbal Lecter, no? Que és un personatge, però és un personatge basat en aquest tipus de persona que fa llibres i diu, ostres, en aquest cas em faré d'or i a veure quina pel·li puc fer a partir d'aquí, no? Ja estem veient el principi d'això, perquè està connectat amb també les novel·les, perdó, els llibres que estan fent dels assassins en sèrie en aquests anys 60, que fins i tot s'ha de modificar la llei, s'ha de crear una llei, de fet, perquè no treguin rèdit econòmic d'això.
0: Que no treguin rèdit econòmic...
1: Els assassins en sèrie. Vull dir, que hi ha aquest tot un boom de fenòmens sobrenaturals, ufològics, assassins en sèrie, que això està creant un tipus de literatura, un tipus de cinematografia.
2: Bueno, però això és també molt el context d'aquella època.
1: Profit, sí.
2: O sigui, després de Vietnam i tot això, la gent deixa de creure amb les creences normals, New Age, noves creences, la figura aquesta dels psicòlegs, psiquiatres, comença a popularitzar-se, gent de classe mitjana hi comença a accedir, i aquests també treuen molt rèdit. Amb tu, Xavi, ho hem comentat mil vegades, el tema del satànic pànic, en part comença perquè hi ha un psiquiatre psicòleg que hi fot el nas i ho acaba exagerant tot.
1: On va tocar el nen, no sé què.
2: El tema dels còmics va passar igual. Apareix un psicòleg i diu, és que els nens, si llegeixen còmics, es tornen gais. O sigui, com sempre a la humanitat hi ha dos culpables de tot, que són els jueus i els psicòlegs. Punto.
1: Sí. Pensava que hi havia els capellans i els psicòlegs, però vaja.
2: També. Por ahí. A tothom a qui li confesses coses, malament. Malament.
0: Clar, també hi ha una dada important que ho parlàveu, que estem, com dèiem, als anys 60. Als anys 60 podem dir que als Estats Units ja potser ja estava en declivi el que és els feliços 50, no? Això que se'n parla de l'època aquesta, dels feliços anys 50, acaba la Segona Guerra Mundial, als Estats Units, tot i que no és del tot cert, però ells es venen com els alliberadors del món, i hi ha aquesta etapa de bonança econòmica, no?, que s'estén fins a potser mitjans dels 60, fins que la guerra del Vietnam comença a fer mal realment a la societat americana, i ja... Doncs, la setmana passada, en el programa anterior ho parlàvem, no? Deien aquestes primeres pel·lis, no? d'extraterrestres, sobretot d'adolescents que tenien contacte amb extraterrestres, però que no eren pel·lícules tant per alliçonar, sinó potser eren pel·lícules més per entretenir que una altra cosa, sinó eren pel·lícules, com dèiem, les que sorgeixen per culpa del satànic pànic, que són pel·lícules per dir, no feu això, perquè si feu coses dolentes us passaran coses dolentes. El que passa amb Viernes 13 és una podem dir paròdia d'això. O sigui, no mantinguis relacions sexuals quan ets adolescent, perquè n'hi ha... matarem. No et matarem, uh-huh, sinó que és dolent i et passaran coses dolentes si no et comportes com les normes que estableixen les normes. Per tant, en aquesta època potser aquestes línies no estan tan marcades i per això és quan comencen a aparèixer, doncs, aquesta, diguem, fantasia per alguns.
2: Jo fins a cert punt no crec que sigui així. Clar, tu veurà Nikto, que és la primera, bueno, les primeres pel·lícules canòniques d'invasions extraterrestres, el clam és pacifista, recordem-ho. Era, venim aquí a explicar-vos que tranquils, que heu creat la bomba atòmica, no ens tornem bojos. Però a partir de llavors, el cinema, jo crec que sí que comença a lliçonar, que és, sí, vigileu els cels, que venen els russos, guerra freda, uh-huh, i tot això. O sigui que el fenomen ovni era una representació en ficció de l'amenaça roja. O sigui que sí que hi havia un alliçonament darrere tot plegat de vigilar el teu veí.
0: Però jo crec que això ho trobem més avançada, no? Més avançat als anys 60, no?
2: Exacte, als anys 60, que és quan passa tot això.
0: Sí, sí, no als 60, això passa entre el 61, passa el cas, 64 es dona a conèixer, diguem, a nivell mainstream, passa potser quan als Estats Units li comença a anar malament la guerra al Vietnam.
1: I hi ha un altre fenomen, que és el que encara dura, perquè això, clar, les dinàmiques de guerra freda ja no van, que és la de desconfiar del govern.
0: Això ja és la fase 2, diguem, t'amagant alguna
1: cosa. Bueno, però que neix en aquests moments, en el moment diguéssim de l'incident Hill, aquests anys 50, finals de 50, principis dels 60, i és el que encara dura. Expediente X, sí, per citar una sèrie que no hem citat mai, quina era la productora?
2: Fox.
0: Però la Fox és de dretes, no? Són dolents, la Fox, no? Segons els Simpsons.
1: Ser conservador, com els Simpsons, ser conservador als Estats Units vol dir desconfiar del govern federal.
2: Exacte, és al revés que Espanya, és seguir, és, o Europa. Allà els de dretes són els més conspiranoics.
1: Els demòcrates o com liberals, com en diuen allà als Estats Units, és gent que confia en el govern, clar, quan hi ha els que els interessa, però a ulls clucs, no? O sigui, jo tinc una companya de feina que no escolta podcast.
0: Per què?
1: Perquè considera que tots els podcasts són d'extrema dreta.
0: Ah, bueno, digue-li que el nostre no.
1: Ja, no, però, bueno, mira tu i explica-li. Perquè, clar, com que podcast vol dir Joe Rogan.
0: Clar.
1: El que passa que ella, com que és una persona que, vaja, bueno, ja entrem, no? I Joe Rogan, com és un home blanc i calb, ha de ser feixista. Per tant, A és igual a B, B és igual a F, no?
2: M'estàs dient que Larry David és feixista? I Woody Allen és feixista?
1: Clar, des d'una certa mentalitat, l'aspecte d'una persona i el medi en el qual normalment veus en aquella persona són la mateixa cosa. I si no són el que jo considero que és acceptable, per tant, el mateix passa amb la gent que considera que hi ha llocs que són negatius per les coses que han passat allà. Per exemple, si a Geòrgia hi ha hagut esclavatge, doncs ja, Geòrgia és un estat depriment. En canvi, Oregon, hosti, quina passada, perquè, clar, no va haver-hi problemes d'esclavatge, Oregon.
2: Però és com... també pensem igual, eh? O sigui...
1: Clar, home, a veure, fora de micro, i ara que la gent...
0: T'he dit que tenim, sí, molts oients del País Valencià, ja t'ho he dit. Home, i no els volem perdre.
1: No portava ni 24 hores d'aquí a València i a la que un s'ha donat que jo era de Girona ja m'ha començat a parlar malament d'en Puigdemont, perquè ell ja ha associat, o sigui, com que fóssim de la mateixa província, clar, aquest tipus de mentalitat de subnormal, perquè no té cap altre nom, és molt habitual, perquè és aquest gregarisme, nacionalisme petit, digue-li com vulguis, que transpira. I això és el que ens trobem i que explica... i que travessa fenòmens com l'ufològic, no està exempt d'això, i quan un crea una línia... De la mateixa manera que la gent que defensa els drets de tribals de pobles nadioamericans, molts ho fan per tocar les pilotes al govern federal.
0: Si no ho fan perquè creuen que realment aquesta gent tenen uns drets.
1: Quan comencen a dir-te coses... També, o sigui, una cosa no treu l'altra, però quan si puc fer l'altra jugadareta, també la puc fer. I llavors comencen a dir, no, que són els americans primigenis, els haurien de fer reparacions. El tema de les reparacions als pobles natius americans és una cosa que em trobo a l'esquerra i a la dreta dels Estats Units, per motius diferents, però arriben a la mateixa conclusió. És un fenomen molt interessant, és el que se'n diu el quart món. Defensar no el tercer món, sinó el quart, que és la gent que ells consideren que viuen com en el tercer món dintre d'un país de primer món. Frank Herbert, l'autor de Dune, era una d'aquestes persones.
0: Sí, com sigui.
1: Als 60. Sí, que com sigui.
0: Estem parlant una senyora i un senyor que han estat abduïts, presumptament, per uns éssers extraterrestres.
1: Bueno, fet-hi jo, que, sí.
0: No, ja dius que no. No t'ho creus.
1: No, a veure, no. No,
2: però si no t'ho creus, jo la pregunta que faig, sigui molt advocat del diable, per què un home negre decideix participar en aquesta...
0: Exacte, aquesta era la segona pregunta.
1: Clar, no sé, primer no conec el cas tan a fons com per saber quines serien les, i segurament no podem saber-ho, no? Les motivacions del que li estaria passant pel cap a un senyor, que més repeteixo, no és el que porta la veu cantant, és ella la que porta la veu cantant. M'estic tirant a la piscina, no? Però hi ha un fenomen molt que tinc molt comprovat, que és el de la dona blanca que té una parella racialitzada, com diria la gent d'ara, i que ho fa com a salvadora.
0: Salvadora, en quin sentit?
1: No sé si m'estic explicant. Que jo, com a dona blanca, prefereixo tenir una parella que no sigui blanca, perquè d'aquesta manera semblo que sigui bona persona, progressista, més liberal que tu...
0: Ja, però això,
2: això què té que veure...
0: Clar, això com ho arregles amb un marciano?
1: Ella és la que porta la veu cantant i necessito tenir...
2: Però és normal que porti la veu cantant, o sigui...
1: Ella és la que està somatitzant el fet de ser una parella interracial als Estats Units del 1961, per molt New Hampshire que visquis. Ja sé que no és Texas, però vaja, no...
2: I per això s'inventa extraterrestres.
1: Somatitza. El tema del segrest...
2: I el marit també, i per això no en té ganes de parlar.
1: No, però el marit no entra en el joc tant com la gent es pensa.
2: Ja, però tu mateix ho has dit i està comprovat que el marit volia evitar la conversa i no en tenia ganes de parlar i tot
1: però
2: això.
1: Però és ella la que diu, sí, ens van assaltar...
2: Bueno, no ho diu ella, això. O sigui, són les declaracions que li treu el psicòleg.
1: Sí, per això dic que ella està segurament somatitzant elements de violència sistèmica que estan vivint als Estats Units.
0: Perquè pot ser, teoritzo, després Jacint ens explicaràs la teva versió, però pot ser que tot sí que hagués estat un assalt real, que en aquesta gent algú els hagués assaltat, haguessin estat terrícoles, que els haguessin assaltat, els haguessin agredit, i d'alguna manera aquesta gent volia explicar l'agressió que havien viscut, però no s'atrevien a dir-ho, que havien estat, jo què sé, uns membres del Ku Klux Klan, que segurament a Pennsylvania ja no n'hi havia, però gent de dret, d'extrema dreta, que no volien... No...
2: Pues no te'n vas a un psicòleg.
1: Ja, però és que no cal arribar aquí, no cal que els hi passi a ell, perquè passi a ells, cal que li passa a tothom al seu voltant. I aquí no vull avançar-me tampoc a la part aquesta de parlar d'elements culturals, però m'avançaré perquè està relacionat amb això. Un producte cultural en el que apareix de resquitllada, el cas dels Hill, és la segona temporada d'American Horror Story.
0: Parlem molt d'aquesta sèrie últimament,
1: Sí, millor. On hi ha una parella, en aquest cas la noia és negra i el noi és blanc, i ells es pensen que estan a punt de ser atacats per el Ku Klux Klan, però ella és abduïda. I llavors ell el tanquen al manicomi, que és on passen totes les coses dolentes en la segona temporada d'American Horror Story. Està clarament inspirat en això, però t'explica, jo diria que més clarament, el que segurament estava passant pel cap de la parella Hill, sobretot de la part d'ella.
0: Què és això que estàs dient tu?
1: Sí, que segurament està explicant d'una manera molt terrorífica i fantasiosa i de ciència-ficció la violència sistèmica que pateixen els negres o les parelles interracials als Estats Units del 1961.
0: Jacint, la teva versió quina és?
2: No, la veritat és que no tinc cap teoria ferma sobre el que podria haver passat. El que passa és que realment així... O sigui, hi ha tants motius que no entenc perquè aquesta gent s'hauria d'exposar en aquelles circumstàncies en aquell moment, que no veig que entreien de mentir. Que jo em cregui que aquesta gent va ser abduïda i tot això, em costa molt de creure-ho, perquè les abduccions és un tema bastant complicat i jo no hi acabo de creure del tot, però és que tampoc veig motius pels quals tindrien que muntar tot aquest espectacle si no fos per lucrar-se. I si es lucren, jo crec que ho tindríem parlat i tots dos estarien contents i feliços de donar el seu testimoni, com no és el cas. O sigui que no puc donar cap teoria, però és que veig tantes coses en contra de que sigui tot absoluta farsa que... no sé, que alguna cosa va passar. El què? Sigui un accident de cotxe o sigui el que tu vulguis.
1: És un cas, s'ha de dir, que està criticat dintre de la pròpia cultura o societat ufològica que ha rebut. En Jacint abans ho ha dit, no? El tema aquest de... que per desgràcia ha sentat un cànon que si et desvies del que els hi passa a ells ja dubtes, no? També em consta que hi ha altres situacions, el tema de la hipnosi, no? Que molls consideren que això s'ha forçat.
0: Sí, va ser una suggestió més que una altra cosa.
1: Sí.
0: Clar, aquí, jo buscant informació per l'apartat cultural, també he trobat que diferent gent que es dedica a la investigació d'aquests temes diuen que, bàsicament, aquesta gent que no van veure llums, que el que van veure és que per la zona hi ha un far d'aquests de vaixells, un faro, i que es van veure això i es van pensar que en algun moment era, no sé...
1: I un restaurant, crec, sí, també...
0: Sí. Exacte.
2: I un parador.
0: Parador com els de l'Avalor, exacte. I que una miqueta després, l'any 62-63 crec que es va estrenar una sèrie que era The Outer Limits, que era més enllà, més enllà dels límits, on es va dir aquí, i que, bueno, parlava, alguns capítols ja parlaven d'això, de contactes extraterrestres o una cosa similar, i que pot ser que quan van patir aquesta hipnosi potser es sentissin subgestionats, no?, per les dues coses, perquè segurament l'exorcista, el senyor que els... Bueno, potser sí, no? El senyor que els feia la hipnosi els va subgestionar, però ells a sobre més, perquè havien vist aquestes sèries, havien començat a consumir el que dèiem, aquesta cultura del fenomen extraterrestre que començava a aparèixer als Estats Units, i van acabar de tot va acabar derivant aquí.
2: Clar, que hi va haver-hi contaminació és possible i probable, perquè és això el que diem, entre que passa el succés fins que realment visiten el psiquiatre, el psicòleg, el que sigui, passa un temps, pot haver-hi una això, contaminació, pot ser que, el que he dit jo, que tinguéssim perfectament un accident amb el cotxe, que sortissin, es fotessin un cop al cap, tempos fugit, seguim, tenia afectat la memòria, i el primer que acaben consumint és un producte de ficció, on s'imaginen que realment va ser abduïts. Podria ser, però coses que diuen ells...
1: Sí.
2: No. Clar, és el primer cop que passen.
0: Restes físiques de que algú va passar, i són, perquè, per exemple, el cotxe tenia taca, estava abunyegat, diguem. La dona tenia la roba malament, mal posada, no sé què. També hi havia un aparell dintre del cotxe que no funcionava, no sé si es va espatllar, no sé, un rellotge, una brújula o alguna cosa així. Per tant, el que algú els hi va passar segur. Però, clar, potser els hi va passar, com deies tu, Jacint, que es va fotre un pinyó contra un arbre i se'ls van quedar així mig grocs i van seguir per la inèrcia i ells es van creure que havia estat un extraterrestre. Bé, pot ser això, que vingués un club de moteros del Ku Klux Klan, els fotessin una pallissa i ells volguessin oblidar això i ho atribuïssin al que els havia passat a una altra cosa. Que això de vegades quan també passa. Això. O sigui, quan algú rep un xoc bastant fort, rep, oblida que li ha passat i en aquest cas ells ho van substituir per una altra cosa. També podria ser.
2: Sí, si ho fixeu. És complicat, però sí, és una possibilitat.
1: Aquí ara m'agradaria llançar una mirada llarga, com alguns polítics diuen, darrerament, la mirada llarga d'historiador, no? Tots fenòmens com aquest els discutim de manera alegre perquè no hi ha una sentència, perquè ja no són, des de fa molts segles, casos que siguin judicialitzables. Segles enrere, això, temes de bruixeria i coses semblants, haguessin passat per un judici amb sentències exculpatòries o no. Això, quan arriba el dret modern, per entendre'ns, en el qual estem immersos, en el món occidental, tots aquests fenòmens que abans eren judicialitzables passen a ser, a mi em sembla, jo tinc, perquè al cap i al fi ningú sortirà malparat. A vegades sí, però normalment no. Per tant, mai hi haurà una veritat absoluta. Per això es poden crear aquest tipus de boles, no?, de neu, que es van fent cada cop més i més grosses, perquè no hi ha un... No se la va seure mai en un tribunal per bruixeria, no?, a la Betty Hill o per el que sigui. Això fa 500 anys s'hagués arreglat molt ràpid.
0: Clar, això passa a Salem, l'any, què va ser? El 1600 i pico?
1: 1600 no sé què.
0: Estarien
1: això
0: tots
1: ràpid.
0: Cremats, diguem.
1: Té raó a la foguera.
0: Si té raó...
1: Ha vist un extraterrestre, mateu-la.
0: Si no, té raó, pobra dona, perdonem-la i donem-li una casa, és no, té raó, ha vist un marciano a la hoguera.
1: Totes aquestes coses, del que viu l'Iker Jiménez i nosaltres, bàsicament...
2: Nosaltres viure, d'això de moment no.
1: És perquè el sistema judicial va canviar fa 500 anys. Va dir, no, la gent va tenir el dret de no declarar contra seu i coses d'aquestes. Portar proves i tal.
0: Per tant, tots dos dieu que això no... Re, que no hi ha res.
1: Home, és un cas interessant, perquè, a més, crec que això us ho vaig dir fa dies, no? Vaig buscar informació, vaig adonar que té una placa... O sigui, està reconegut el lloc on ells diuen que els va passar, té una placa, les plaques oficials que hi ha als Estats Units, a tots els estats, perquè tots els tenen el mateix disseny, de patrimoni històric, ells tenen una placa. Del 19 al 20 de setembre de 1961 va passar això i això... Com vas a la casa d'un governador d'una seu, hi ha una placa semblant. Això em va semblar... em va sobtar.
0: Bueno, això és pel que dic jo sempre, que els americans són especialistes en treure pasta de qualsevol tonteria. Que sí, això hagués passat aquí i no... Res, no ho recordaria.
1: Però vull dir que està reconegut com a patrimoni històric pel país, per als Estats Units d'Amèrica. Sí. O sigui, per el govern, per el sistema federal.
2: A mi em sembla bé.
0: O sigui, algú ha passat, no sabem què. Ja està, deixem-ho així.
1: Clar, l'impacte és tan gros que l'impacte sobrepassa la creença.
0: Podem dir que aquest impacte va ser gros, bàsicament, perquè, com hem dit al llarg del programa, és perquè va influir a tot el que va venir després. Ja sigui d'altres persones que deien que havien estat abduïts, però també en el tema de la cultura popular, de com anaven les abduccions a partir d'aquesta, com hem dit, abducció canònica. Per tant, Jacint, jo crec que ara és el moment de que ens expliquis doncs, totes les obres, ja siguin pel·lis, llibres, el que sigui, que s'han basat en la història d'aquests dos senyors.
2: Bé, és que n'hi ha un fotimer, o sigui, si ho dic així, és que s'ha representat mil vegades, ja sigui
0: en novel·les,
2: assajos, però el que vull parlar és una pel·lícula que per mi és la pel·lícula definitiva, que es diu UFO Incident de 1975, la podeu trobar a YouTube per visionar-la, i us aviso que és un telefilm de la NBC. Què vol dir això? La NBC a l'època aquesta dels telefilms dels anys 70 és molt curiós, perquè hi havia divertimentos i després drames. Tots aquests drames bevien directament de La semilla del diablo, de l'exorcista, que era que fem casos esfereïdors de pel·lícula de terror, podríem dir, però portem el dramatisme més pur i dur. Qui tenim a la direcció? Ni més ni menys que Richard A. Cola, que és un director especialitzat en sèries de televisió, que ha fet capítols per Galàctica, MacGyver, Miami Vice, però ojo amb el guió, que és d'un tal Jesper Andersson. Qui ha escrit aquesta persona? Quins guions ha escrit? Doncs els guions de pel·lícules com Nacida Libre, un clàssic, o Violación Matrimonial. O sigui que el tema d'aquest dramàtic li agradava bastant.
1: Nacida Libre, no, ara no caic, quin és?
2: Nacida Libre és aquella que surt filla d'una violació, no sé què, no sé quantos, si s'ha fer una carrera pels seus propis mitjans, bla, bla, bla, bla, bla,
1: bla, bla, bla.
2: És molt d'això, bueno. Aprofito per fer puntualització. Nacida Libre no és la que jo em pensava. Nacida Libre és la pel·lícula aquell de la nena que viu amb un capar o un lleó, no sé què era. La recordeu?
0: No.
2: Que era una nena, sí, segur que si veieu imatges la recordeu.
1: Sí, sí, sí, ara estic mirant fotos i
2: que ho he buscat. És això de com una criatura creixia junt amb un...
1: Amb un lleó, sí, amb un lleó.
2: Sí, sí, va tenir molt èxit al seu moment, del 66. Ah, el que us deia, doncs tenim el director, tenim el guionista, doncs anem a parlar. En què es basa això? Amb dos llibres. Un és l'incident Exeter, que recull una sèrie d'albiraments somnis de New Hampshire, investigats per John G. Fuller, i després de Interrupted Journey, que és el cas portat a llibre de Betty Barney Hill, que és el primer segrest alienígena, com hem comentat, el primer que es considera modern i àmpliament difós. Però el millor de tot ve amb els dos protagonistes que interpreten el matrimoni Hill. Barney Hill l'interpreta ni més ni menys que James Earl Jones. Qui és aquest senyor?
1: Hòstia. Doncs
2: és la veu de Darth Vader, és el pare del príncipe de Zamunda i és el pare del rei León, o sigui que actor de pes i més que reconegut. I ella potser no és tan coneguda, que és Estelle Parsons, que interpreta Betty Hill, que ha interpretat a personatges a Dick Tracy i a Bonnie and Clyde. És una actriu d'aquestes de tota la vida a Hollywood. Quines diferències, semblances té? O sigui, jo crec que va molt bé la pel·lícula perquè t'explica de manera molt planera què va passar exactament allà. L'empipat que té la pel·lícula, entre cometes, és que, una mica com nosaltres, va saltant endavant i endarrere. Passa de la nit dels fets a les converses amb el psicòleg. I a partir d'aquí es va desenvolupant tota la trama. Clar, això fa que també sigui més ordenada i coherent tot plegat, perquè t'ho van explicant pas per pas. No veus primer una cosa i després l'altra. I aquí ve la pregunta. La pel·lícula realment es mulla amb el que passa? Creieu que sí o que no?
0: Jo crec que no.
2: Creus que no?
1: Jo és que no l'he vist, no sé si
0: tampoc
1: és
0: molt... Això dic que crec que no.
2: Bé, és molt curiosa, jo sí que l'he vist per poder-ne parlar, i ens dona el testimoni de cadascun d'ells.
0: O sigui, per tant,
2: tant no. De la Betty com d'ell. I amb el d'ella sí que veiem unes figures que podem suposar que són extraterrestres, de pell gris, dits llargs, bla, bla, bla, bla, bla, bla, però amb el testimoni d'ell no ho veiem tan clar. Clar, la pel·lícula més s'aprofundeix més que en l'abducció en si, que no s'hi recrea, o sigui, quasi no veiem absolutament res, podríem dir, es recrea molt en el dramatisme la situació. O sigui, les baralles que tenien entre ells per si en parlaven o no en parlaven, del trauma de ser això un matrimoni interracial als Estats Units en aquella època, les ganes d'ella d'intentar comprendre-ho, les d'ell de rebutjar-ho frontalment... Aprofita molt aquests drames, i a més el seu telefilm té una cosa molt curiosa, que cada moment dramàtic que està en el punt més àlgid de tot plegat és quan es congela la imatge i fan un zoom, que jo volia dir que entrava la publicitat, i m'encanta perquè és no lo recuerdo, txan-txan, i se me compra sopa, no sé què. És boníssim, m'ha encantat. He de dir que la pel·lícula, com a pel·lícula, no crec que sigui res destacable, és molt de la seva època, anys 70 i drama, com he comentat. Sí que dona bastant de mal rotllo. He de comentar que no és que m'hagi fet por, però, hòstia, dona males vibes, com diuen al jovent. I el que vull destacar és el treball interpretatiu, que trobo que és magnífic. O sigui, te creguis o no te creguis el que diuen que va passar, veure els actors interpretant i el patiment que transmeten tant quan estan sota hipnosis com en el dia a dia, ho trobo magnífic. Per ser un producte completament televisiu, ho trobo espectacular.
1: I de quin any és?
2: 75.
0: La podem veure en alguna plataforma?
2: Sí, a YouTube. A YouTube la podeu veure completament.
1: Ja. A YouTube està ple de telefilms d'aquests.
0: Sí. A mi m'agrada molt, jo a vegades me'ls poso mentre treballo, però jo m'afico telefilms d'aquests canadencs. Sabeu? Sempre hi ha una dona que vol fer de nyinyera i té un trauma i acaba destruint la família, però no del tot. Doncs això.
2: Sí.
1: És que em recorda molt, i jo crec que és el que va passar amb aquesta sèrie Intruders, no? Intrusos, però en lloc d'un cas, Intruders en tenim com 10 o 12, no? Però és el mateix, és abducció o contacte, un psicòleg, drames familiars en cada, una d'aquestes famílies, és una versió ampliada del cas Hill.
2: Clar, també és molt interessant perquè si sou fanàtics d'una sèrie que en Xavi nòmina que es diu Expedient X, és que veus... ara que estic repassant totes aquestes pel·lícules, Expediente X, de totes les vessants que va anar xupant el seu creador, Chris Carter, d'això de voler afrontar temes que fins llavors eren bastant ridículs o no es prenia en compte, d'enfocar-ho d'una manera dramàtica i fer-lo una mica versemblant tot plegat, i realment va veure d'aquí. També comentar UFO Files de Hill Abduction a Discovery Channel, el trobeu. Després teniu The Unexplained Files, episodi sobre abduccions, que un dels capítols està dedicat als Hill, i com no, Ancient Aliens, el mític programa de History Channel.
1: Tots drets,
0: el bo.
2: El teniu. També teniu aquí, que en van parlar i s'hi van recrear bastant. Però si escarbeu una mica, us recomano molt un còmic que no he aconseguit trobar aquest cop, però hi ha un còmic que només parla de contactes extraterrestres, un còmic bastant recent, màxim deu tenir uns 10 anys, bastant independent, americà, que cada capítol, cada cas, el dibuixa un dibuixant diferent, i el capítol dels Hill és boníssim. Boníssim. El vaig llegir farà qüestió de 2 anys o així, i em va semblar espectacular de la manera en què ho tractaven. O sigui que si rebusqueu una mica, veieu un còmic independent, segurament serà aquest. Dibuix molt simple, però la manera de narrar la vaig trobar increïble.
0: Doncs molt bé, molt cas interessant, com hem dit, un cas que va marcar un abans i un després en el món ufològic i en el món de les abduccions. No sé si teniu alguna cosa més a afegir, segurament molt, però...
2: No conduïu de nit.
0: No conduïu, per què?
2: No, és veritat.
0: No aneu enlloc, quedeu a casa.
2: Utilitzeu Rodalies, que és plena confiança.
0: Va de puta mare, Rodalies. I no hi ha abduccions a Rodalies. Bueno,
2: no, bueno, hi ha coses pitjors, sí, potser t'apunyalen, et vomiten al damunt...
1: Però, ostres, no hi ha cas, crec que no hi ha cas, perquè hi ha casos a dins d'un avió, no? Crec, d'abduccions, o com a mínim s'han esmentat.
0: Per un tren?
1: Trens, no, no hi caic.
0: Ja és prou putalant amb Rodalies, que sobretot...
1: Sí, sí, Ha desaparegut tots els passatgers de l'R3.
2: Això ja és més pel·lícula de Stephen King.
1: I llavors em va estar frió.
0: Va, si us sembla...
1: La R3, on va la R3?
0: Si us sembla, ho deixem aquí. Recordeu que ens podeu seguir a xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. També teniu el programa YouTube, l'usuari @lanimesfosca. Allà podeu comentar, si voleu, podeu comentar que us ha semblat el programa, les vostres teories, què ha passat. També ho podeu fer a iVoox i Spotify.
2: Espero que TikTok fiquis l'extraterrestre aquell de color gris que fa dame tu cosita, dame tu cosita.
1: No sé, què?
2: No l'heu vist? Si
1: sí,
2: busqueu.
1: Sí, bueno, ara m'apunto.
0: No cal, tampoc.
2: Dame tu cosita,
0: Sí. També t'explicaré de què conec jo aquesta...
2: Ai.
0: També t'ho explico. Va, com us deia, us podeu seguir a xarxa, deixeu-vos comentaris si voleu. També us podeu fer mecenes del programa. A l'estiu també tindreu un programa, aquesta vegada cada 15 dies, tant a Patreon com a iVoox Premium, sobre crònica negra, diguem-ne, tradicional, on per una petita aportació econòmica, doncs això, teniu un programa més per disfrutar durant les vacances, que segurament tots esteu de vacances, i si esteu treballant, doncs com més estiu per sacrejar-vos una mica de la feina. Per res més per avui. Bona nit, Francesc.
1: Bona nit.
0: Bona nit, Jacint.
2: Molt bona nit.
0: I bona nit a tots vostès, i recordeu que a l'estiu la nit més fosca és Pànic a la Ciutat.

0: Molt i molt bones, família. Benvinguts al Rhythm is a Danger. Una setmana més que connectem amb la millor música de ball.
1: DJ Flecky.
0: Sí, estàs connectat amb DJ Flecky. Avui, novetats del CGI 73 Mothic. I després, molta música màquina actual i Remember. Aquesta és la nostra festa. Espero que disfrutis, que gaudeixis d'aquesta connexió. I s'ha dit a liar-la. Vinga, Sammy!
1: Rhythm is a dance.
0: Comencem!
2: Rhythm is a Dancer te presenta las novedades de 73 Mothic, el sello de Julio Posadas que apuesta por los productores nacionales. Melodic Techno, Progressive House, Trance, Techno.
0: Sabi, sabi, família, comencem amb aquestes novetats del CC 73 Mothic, el CC de Julio Posadas, que un cop al mes es porta les seves últimes creacions en exclusiva per vosaltres. Comencem amb aquesta. Puzzle Ecosystem, amb aquesta creació Ari. Un mica de so, Trans Divisions. Des de 73 Mothic.

Ecosystem, amb aquesta creació anomenada Ari. Una mica de Soft Trance Division per començar aquestes novetats, per arrencar el programa. Avui, les autèntiques novetats actuals del segell 73 Mufic, el segell de Julio Posadas, que un cop al mes porta les seves últimes novetats. Anem per la segona. DJ Íñigo Jiménez, amb aquesta creació, El Amor, una mica de Melodic Techno Divisions. Som-hi!

i família, estem connectats avui amb el segell 73 Mufik. Des d'aquí, des de Ruïda Mills, a Denza, sempre apostant per la música actual i també les novetats, que m'agrada punxar-te perquè estiguis al dia de la millor música.

0: Smoothie. El segell oficial de Julio Posadas, que és el nostre col·laborador oficial. Un cop al mes es porta les seves últimes creacions. Com sempre aquí, la liem. Perquè estiguis al dia de la millor música actual.
1: Estàs connectat amb DJ Flecky.
0: Som-hi! Anem per la cinquena, una mica de Techno Division, amb la creació de DJ Ivan, amb aquest Hypnotic.

Aquesta és la cinquena creació de DJ Ivan, aquest hipnòtic, amb aquest Techno Divisions. I som-hi, sisena producció, tema de Lex Sender, Emotion, Soul Trans Divisions, des del 6, 73.

aquest Emotion i aquest Surprise Division. Seguim amb més peces del Sassi 73 Mòtic. I ho fem amb aquesta creació de Cookie Ecstasy, Islander B, amb aquesta peça anomenada Eleusis.

També falia un parell de temes abans d'arribar al so més maquinero. Fem aquest so més progressiu. Deixa d'Energy 52, el gran clàssic Café del Mar, amb aquest remix actual 2026. Com sempre, espectacular.

remix actual d'aquesta gran peça clàssica Energy 52, Café del Mar, so 2026 remix. I ara anem a escoltar aquesta meravella, una altra classe, Milking, Living Alive.

Remix 2005 i a la família. Pugem les revolucions, arriba el so més maquinero.

0: quiero ser maquinero.
1: DJ Flecky et punxa la màquina actual.
2: Som-hi, som-hi, anem per

I família, això és el Ruïna Mix, Àngel, com sempre, l'alien per tu. Sempre connectats amb la millor música. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més. Gràcies per escoltar-nos a través de la FM, des de les webs i també des del nostre podcast. Recorda, busca't sempre com Ruïna Mix, Àngel.

la Massage Productions. Make us breed. Tema actual, tema molt potent. I és que ja saps que aquí en el Ruïda Mirza Densa la liem amb aquestes bones produccions. Sons per tu, perquè disfrutis durant 2 hores intenses. I ara, la peça de Zatox. I is Perbren. So high style.

Bad Brand. Estai actual. M'agrada punxar-te aquest estil. M'agrada que ballis la millor de lo actual. Vinga, família, 10 minuts per tancar la festa. I ho fem amb un gran clàssic. Escudero, Metralla. Presents, Quan Ari, volum 5, Fly Attack. Recordem aquest tema del 2001.

0: I've got the speed.
1: I've got the família, anem escoltant ja l'última creació. Amb això tanquem la festa. DJ Mike i Dr. Keith. I got the speed. Viatge cap a 90.

Resultats. Tornem la setmana que ve aquí mateix, mateix dia, mateixa hora. Una abraçada molt de petonets a tots i a totes. Gràcies, DJ Fleck, i ens veiem.

0: Ràdio Vilafant.
1: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una invasió, l'hora d'en Joanjo Be Good.
2: Is everybody ready?
3: Yeah!
4: What are we waiting for? Let's have some music!

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te voy a joder, recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.